0: plonge en cœur abîmé.
1: Una proposta musical nord-catalana.

els hi ha vist amb el seu gust de fruit. Ara em queda a les mans el broc de ma tristesa.

0: Ràdio Arrels.
1: A Santa Coloma de la Comanda, 95.
2: I vet aquí que el semental s'esvera, com borinota al voltant de la llum, com màquina de tren pel nastre o fum, les banyes cap al cel es desespera, la vaca pasturant té les mamelles punt de rebentar plenes de llet. 15 tàbacs la pica ni aquest fet, torna fuet la seva cua de donzella. A dalt del cel un aguilot ho veu i una guineu vigila la masia. Al Pirineu el sol fa sortir el dia i es

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Avui han empedrat el cel amb còdols blancs i verds perquè hi puguis passejar i acaronar els estels i els puguis preguntar si tu i jo quan serem vellets.

no res faig virtut. Ramadana verdella, voldria ser l'alcohol i veure la cadena davant la

Que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli mos ompliga de fum. Les vigues són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques guanyen.

Way up high.

0: Ràdio Arrels.
1: A Tarrac, 95.5.
2: Amb aquell gest un poc així, aquella cara un poc així, que tenim tots quan viatgem a Gènova. Que fins i tot no estem segurs que en aquell lloc estrany i obscur algú no se'n

0: Radio Arrels, són les 6.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Radio Arrels.
3: L'informatiu. A Radio Arrels.
4: Bon dia, som dilluns 12 d'octubre i us informa Paula Escudero. El centre hospitalari de Perpinyà ha iniciat dos projectes per reforçar l'atenció sanitària. El primer és una unitat de cures pal·liatives amb 12 llits destinada a atendre els pacients i les seves famílies. El segon preveu ampliar el bloc quirúrgic amb dues sales noves. Una estarà dedicada a la cardiologia, mentre que l'altra permetrà combinar intervencions quirúrgiques amb tècniques d'imatge mèdica. Les dues instal·lacions haurien d'entrar en funcionament a finals del 2027. L'empresa productora de bolets Maison Vialade, a Ribesaltes i a Oleta, afronta dificultats econòmiques i quatre de les seves cinc societats han entrat en concurs de creditors. El grup atribueix la situació a la pujada dels preus de la construcció d'una planta a Ribesaltes i els problemes de producció. Per recuperar-se, vol impulsar els bolets ecològics, diversificar els productes i reduir la dependència de les marques de distribuïdor. La direcció assegura que no preveu ni tancar planta ni acomiadar treballadors i prepara un pla per garantir la continuïtat de l'activitat. A l'estat francès, des de l'1 d'octubre, la Seguretat Social la reemborsa les proteccions menstruals reutilitzables a les menors de 26 anys i a les beneficiaris de la cobertura sanitària solidària sense límit d'edat. La mesura permet obtenir fins a 2 productes gratuïts l'any a les farmàcies presentant la carta vital. S'inclouen les calces menstruals i les copes menstruals de marques autoritzades. Aquesta mesura vol ajudar a combatre la precarietat menstrual, ja que s'estima que una persona pot gastar entre 100 i 150 euros anuals en productes menstruals. Dues estudiants de català de la Universitat de Ratisbona, a Alemanya, estan preparant un documental sobre la situació del català a Catalunya Nord. Han vingut a l'estudi de Ràdio Arrels per parlar amb nosaltres del seu rodatge, Marie-Lorena Zettel i Mari Oberhofer.
5: La Marie té aquest vincle personal amb la Catalunya Nord, jo tinc el vincle professional perquè faig la meva tesi sobre la retirada i volia anar coneixent també aquesta regió per on va passar l'exili. Avui acabem, de fet, el rodatge i demà ja tornem a Ratisbona. Quan torni a Alemanya prepararé tot, tallaré el documental i s'estrenarà l'any que ve, al juny o al juliol del 2027, al cap de setmana de cinema català i també al compte de YouTube del festival.
6: També va ser la primera vegada que fem un projecte com això, no? I va ser una setmana molt intensiva però amb molta riquesa.
4: Parlem ara de medi ambient a Catalunya Nord, ja que el cranc blau, una espècie invasora originària de les costes americanes, continua proliferant als estanys de Canet i Salses Laucata. Detectat per primera vegada el 2017, amenaça la biodiversitat i perjudica els pescadors, ja que destrueix les xarxes i es menja altres espècies. Les administracions han destinat més d'1 milió d'euros a estudiar el fenomen i buscar solucions. També hi ha hagut campanyes de captura massiva de crancs per limitar-ne la reproducció. Acabem amb esports. L'USAP s'ha imposat al Rugby Club de Vannes per 21-12 aquest dissabte a l'estadi Aimé Giral en la sisena jornada del top 14 i es classifiquen ara en novena posició. I us deixem amb la previsió del temps.
7: La previsió del temps. Enric Balaguer.
8: Bon dia. Estem en un context d'altes pressions i doncs un temps tranquil i una massa d'aire suau. El vent bufa de nord-nord-oest i tenim un dia molt plàcid, ens creuen només uns núvols alts i inofensius. És un dia de tardor agradable, amb una temperatura al voltant dels 25 graus, excepte, evidentment, a muntanya. 17 a Formiguera, 19 a Palau de Cerdanya, 22 a Oleta, 24 a Vilafranca de Conflent, 26 al Soler, 25 a Caramany, Tuí, Òpol, Argelès i Arles, 22 a Corsaví. Avui és Sant Serafí i és el dia de la Mare de Déu del Pilar, la patrona d'Aragó. Per la Mare de Déu del Pilar, el Tort ve i l'Oreneta se'n va.
9: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.
4: Ràdio Arrels, 100% en català.

passa a poc a poc. Algú que de tu escapa, millor deixar-lo marxar. Però potser si s'escapa

0: Ràdio Arrels.
1: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
2: Són les 7 i comença el vostre programa No perdem el nord. I ara, com sempre, comencem amb l'informatiu seguit de la previsió del temps.
3: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dilluns 12 d'octubre i us informa Paula Escudero. El centre hospitalari de Perpinyà ha iniciat dos projectes per reforçar l'atenció sanitària. El primer és una unitat de cures pal·liatives amb 12 llits destinada a atendre els pacients i les seves famílies. El segon preveu ampliar el bloc quirúrgic amb dues sales noves. Una estarà dedicada a la cardiologia, mentre que l'altra permetrà combinar intervencions quirúrgiques amb tècniques d'imatge mèdica. Les dues instal·lacions haurien d'entrar en funcionament a finals del 2027. L'empresa productora de bolets Maison Vialat, a Ribes Altes i a Oleta, afronta dificultats econòmiques i quatre de les seves cinc societats han entrat en concurs de creditors. El grup atribueix la situació a la pujada dels preus de la construcció d'una planta a Ribes Altes i els problemes de producció. Per recuperar-se, vol impulsar els bolets ecològics, diversificar els productes i reduir la dependència de les marques de distribuïdor. La direcció assegura que no preveu ni tancar planta ni acomiadar treballadors i prepara un pla per garantir la continuïtat de l'activitat. A l'estat francès, des de l'1 d'octubre, la Seguretat Social reemborsa les proteccions menstruals reutilitzables a les menors de 26 anys i a les beneficiaris de la cobertura sanitària solidària sense límit d'edat. La mesura permet obtenir fins a 2 productes gratuïts l'any a les farmàcies presentant la carta vital. S'inclouen les calces menstruals i les copes menstruals de marques autoritzades. Aquesta mesura vol ajudar a combatre la precarietat menstrual, ja que s'estima que una persona pot gastar entre 100 i 150 euros anuals en productes menstruals. Dues estudiants de català de la Universitat de Ratisbona, a Alemanya, estan preparant un documental sobre la situació del català a Catalunya Nord. Han vingut a l'estudi de Ràdio Arrels per parlar amb nosaltres del seu rodatge, Marie Lorena Zettel i Mari Oberhofer.
4: La Marie té aquest vincle personal amb la Catalunya Nord, jo tinc el vincle professional perquè faig la meva tesi sobre la retirada i volia anar coneixent també aquesta regió per on va passar l'exili. Avui acabem, de fet, el rodatge i demà ja tornem a Ratisbona. Quan torni a Alemanya prepararé tot, tallaré el documental i s'estrenarà l'any que ve, al juny o al juliol del 2027, al cap de setmana de cinema català i també al compte de YouTube del festival.
5: També va ser la primera vegada que fem un projecte com això, no? I va ser una setmana molt intensiva, però amb molta riquesa.
1: Parlem ara de medi ambient a Catalunya Nord, ja que el cranc blau, una espècie invasora originària de les costes americanes, continua proliferant als estanys de Canet i Salses Leucata. Detectat per primera vegada el 2017, amenaça la biodiversitat i perjudica els pescadors, ja que destrueix les xarxes i es menja altres espècies. Les administracions han destinat més d'1 milió d'euros a estudiar el fenomen i buscar solucions. També hi ha hagut campanyes de captura massiva de crancs per limitar-ne la reproducció. Acabem amb esports. L'USAP s'ha imposat al Rugby Club de Vannes per 21-12 aquest dissabte a l'estadi Aimé Giral en la sisena jornada del Top 14 i es classifiquen ara en novena posició. I us deixem amb la previsió del temps.
6: La previsió del temps. Enric Balaguer.
7: Bon dia. Estem en un context d'altes pressions i doncs un temps tranquil i una massa d'aire suau. El vent bufa de nord-nord-oest i tenim un dia molt plàcid, ens creuen només uns núvols alts i inofensius. És un dia de tardor agradable, amb una temperatura al voltant dels 25 graus, excepte, evidentment, a muntanya. 17 a Formiguera, 19 a Palau de Cerdanya, 22 a Oleta, 24 a Vilafranca de Conflent, 26 al Soler, 25 a Caramany, Tuí, Òpol, Argelès i Arles, 22 a Corsaví. Avui és Sant Serafí i és el dia de la Mare de Déu del Pilar, la patrona de Ragó. Per la Mare de Déu del Pilar, el Tort ve i l'Oreneta se'n va.
8: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.
1: No perdem el nord. de dilluns a divendres de 7 a 9.
2: Per avui acollim l'historiadora de l'art Imma Lores, que ens parlarà de pintures d'estil romànic amb l'Enric Balaguer. Després d'haver parlat del passat, parlarem del present i del futur, intentarem explicar què passa a l'interior de les IAs i per què els seus creadors no arriben del tot a controlar-les. Després tornem amb història, amb els 100 anys dels fets de Prats de Molló. El Consell d'Estat obliga el govern francès a prohibir la publicitat dels combustibles fòssils. És el subjecte que tractarem amb l'Albert Noguer.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Imma Lores, de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Universitat de Lleida. El vostre tema sovint és les pintures que trobem a les esglésies, algunes que hi són encara o fragments que hi són encara i d'altres que evidentment no hi són però són a museus si no han desaparegut. Aquestes pintures, les primeres, a quina època les trobem? Les han estat fetes?
4: Les primeres pintures serien de l'entorn de l'any 1000. Normalment són de l'entorn de l'any 1000, però la major part de pintures que conservem són ja d'època romànica, plenament, per tant, d'entre finals del segle XI i sobretot del segle XII i principis del XIII.
3: Aquestes pintures, moltes, han estat tretes del seu lloc. Hi havia un interès de treure aquestes pintures del seu lloc original?
4: A veure, aquesta és una realitat que és molt particular, diguem-ne, del que és la pintura romànica catalana, perquè majoritàriament es conserva en museus, encara n'hi ha en algunes esglésies, però majoritàriament es conserva en museus, i això ve d'un moment determinat, entre l'any 1919 i 1923, en què la Junta de Museus de Barcelona va recomprar les pintures que havien comprat en un primer moment un grup d'antiquaris i que havien començat a arrencar i les va comprar a la Junta de Museus i les va arrencar a la Junta de Museus per portar-les a Barcelona. No sabem què hauria passat si això no s'hagués produït.
3: El dia d'avui, al segle XXI, quina és l'estratègia per

0: conserva fer conèixer aquestes obres.
1: Clar, la realitat d'això és que avui tenim un patrimoni molt dispers, perquè fins i tot hi ha conjunts que s'arrenquen parts en diferents moments i aquestes parts a vegades estan, algunes vegades estan en museus diferents. Per tant, tenim un desmembrament, aquesta és la creu d'aquesta moneda, no? Tenim un desmembrament molt important d'aquest patrimoni. I hem d'aconseguir sistemes per explicar-lo al públic, perquè avui el públic va a les esglésies i les pintures no hi són, o n'hi ha algun trosset encara conservat, van al museu i veuen uns absis romànics, però no són l'arquitectura, sinó que són reproduccions amb les pintures muntades, però són algunes parts, però no tenim la informació de l'església ni de l'edifici d'on venen i tal, i en altres casos, a més, doncs el conjunt està desmembrat i, per tant, veure'l en conjunt, entendre'l en conjunt, doncs és molt complicat. Per tant, s'han fet assajos diversos, sobretot amb reproduccions, fer reproduccions a les esglésies amb mètodes diferents, des de pintar els murs, amb reproduint fidelment les pintures que hi havia, o amb paper gel, amb impressions d'alta qualitat que s'anomena, doncs, amb paper gel, o bé amb videomapping, amb projeccions també fidels als originals. Nosaltres el que hem fet és optar per un model, diguem-ne, per la construcció del que anomenem models digitals dels edificis, recol·locant les pintures en aquests edificis, de manera que això sigui, sí, són models 3D, de manera que això, doncs, es pugui posar a disposició del públic i via internet, via telèfon mòbil, via etc., es puguin veure. Quan un està a l'edifici, pugui veure l'edifici d'una altra manera, pugui veure l'edifici amb les seves pintures, allò que no pot veure allà ni pot veure en el museu.
0: És a dir, que s'ha reconstituït gràcies a de tècniques numèriques com eren aquestes pintures a l'època.
1: No, la idea és, amb aquesta reconstrucció numèrica que dieu vosaltres, diguem-ne, recol·locar digitalment, sí, sí, no, numèricament, les pintures en un model 3D de l'església.
0: És a dir que, concretament, la gent se passeja, van a visitar un monument, una església, en el cas de Sant Quirze de Pedret, i poden, gràcies a tècniques numèriques, allà mateix hi ha el sistema per ho mirar?
1: No, encara no. Ara és,
0: però és l'idea, potser.
1: Aquesta seria una possibilitat molt, molt interessant. Ara tenim una eina que és consultable només per ordinador, encara no es pot mirar amb altres dispositius, però bueno, és el resultat d'un projecte de recerca recent que ara posem a disposició perquè això, esclar, es pot utilitzar i es pot, diguem-ne, avançar una mica més i avançar una mica més, sobretot, en posar-lo encara a disposició d'una manera més general per al públic, explicant, a més, tots els aspectes que hi ha darrere d'això, és a dir, la història de l'edifici, la història de les pintures, per què les pintures no són allà, i on són, i en quants llocs són, com es pintava en època romànica, com es pintava en època romana, com es van arrencar, com consistia, com se feia això d'arrencar la pell d'un mur i endur-se-la. I llavors haver de construir un altre mur per posar-hi aquesta pell. Bueno, diguem-ne, tot això és el que, diguem-ne, ens sembla interessant de posar a disposició del gran públic. I a més en diferents llengües, perquè esclar, estem en un moment en el qual hem de poder ser capaços d'oferir-ho a molts tipus de públic.
0: I Malores, com eren enllumenades, no sé si és una mica exagerat, les esglésies a l'edat mitjana?
1: Clar, el que veiem avui i el que era no té res a veure. Primera, perquè, esclar, hi ha llum artificial, diguem-ne, elèctrica, que no és la que hi era, evidentment, però a més també hi havia, esclar, han estat modificades les entrades de llum, les finestres, el que cobria les finestres, etc. És a dir, llavors, el que hem intentat nosaltres és també, de manera, diguem-ne, de manera digital, de manera numèrica, diguem-ne, numèricament, intentar-nos acostar a la restitució numèrica d'aquesta il·luminació tant natural, tant amb llum natural com amb llums artificials, i després combinar-ho. En què consistia la llum artificial? Doncs consistia bàsicament en llums d'oli, que normalment doncs, eren dispositius de vidre, on hi havia l'oli, que es penjaven, i després amb ciris i espelmes i amb els seus suports corresponents. Normalment molt, molt centrada en l'espai de l'absis. I a més, sempre hi havia una mica de llum a l'església. Sempre n'hi havia d'haver.
0: Això per qüestió litúrgica, no?
1: Però
0: segurament...
1: en el moment de la litúrgia s'encenien moltes més llums, evidentment. És a dir, i s'encenien a l'absis.
0: I no seria bo de deixar d'enllumenat elèctric i reconstituir com era abans?
1: Això es pot fer com a demostració, però de manera general segurament els responsables, els propietaris de les esglésies et diran que no, perquè si algun trapussa hi cau, doncs els hi demanaran responsabilitats. O sigui que, i a més, avui, en el segle XXI, no estem acostumats a la foscor.
0: I Malores, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Radio Arers, a Tresera, 95.
3: Parlem de noves tecnologies i sobretot d'intel·ligència artificial amb en Miquel Rodríguez i intentarem avui explicar què es passa a l'interior d'una IA.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català. La intel·ligència artificial pas a pas. Amb Miquel Rodríguez. L'agenda de Catalunya Nord serà una nova agenda en línia que recollirà els esdeveniments i les activitats que s'organitzen a Catalunya Nord i que podrà consultar i utilitzar tothom. L'està posant en marxa l'Associació Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí. Per fer aquesta feina més àgil i facilitar-ne l'actualització, s'utilitzaran eines d'intel·ligència artificial. En Miquel Rodríguez, de Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí, ens explica com funciona la intel·ligència artificial i com s'aplicarà concretament a aquesta agenda. La setmana passada vam veure que una intel·ligència artificial pot parlar de la realitat sense haver-la experimentada mai i que per això pot donar per bona una informació simplement perquè sembla probable. També vam entendre per què la verificació humana continua sent imprescindible. Avui obrirem la caixa, intentarem entendre què passa realment a dins d'aquestes màquines i per què ni els seus creadors ho poden explicar del tot. Miquel, havíem dit que obriríem la caixa, però explica'ns una cosa, si aquestes màquines les han fetes els humans, com pot ser que els creadors no hi puguin mirar dintre?
1: Bon dia, Paula. Sí, aviam, ja ens direu si hem exagerat al final de l'episodi, perquè és clàssic que poden espiar tot el que vulguin. El que passa és que el que hi troben, quan llegeixen les adreces dels calaixos del magatzem, és una informació que se deixa pas llegir. És a dir, que poden consultar la manera de procedir dels robots, però quan accedeixen als càlculs que són fets les màquines, no entenen res més que el sistema intern que han creat ells i que fa referència, com hem dit fins aquí, a un entrenament que han fet els robots mateixos, no? Llavors el problema comença un pas més enllà.
0: I un programa d'ordinador normal, aquell sí que es pot llegir?
1: És molt diferent, sí, perquè un programa de tota la vida és com una recepta. Algú n'ha escrit cada pas, un per un, si passa això, fes això. I tot el que fa aquest programa, algú ho ha decidit per d'avançat i ho ha escrit i queda doncs llegible i a la vista de tothom. Sí que és un llenguatge un xic difícil de comprendre, cal saber de programació, més una recepta escrita en una llengua que els humans entenen. Si un dia falla, el tècnic pot resseguir la recepta, seguir les línies de codi i trobar la línia equivocada per corregir-la. És feina més se pot fer.
0: I la teva, doncs, què hi troben quan obren un calaix?
1: En el cas dels robots no hi ha ningú que endreci els calaixos a mà. És el model de llenguatge ell mateix que va endreçant aquest magatzem ple de calaixos amb totes les paraules i coneixements que podem recuperar, jugant mesos al joc d'endevinar paraules retoc a retoc. El joc d'endevinar paraules doncs és intentar descobrir quina paraula ve després de avui al dematí me son llevat i me son pres un cafè amb llet, no? Per exemple. Doncs els robots van fent proves d'endevinar la paraula següent i això ho fan milers de milions de vegades, i quan empresa els constructors obren un calaix per espiar el que hi ha dins, no hi troben ni etiquetes ni frases, sinó simplement números. Aviam, imagineu un conjunt d'engranatges quasi bé infinit, no? Cada rodeta girada un pèl cap aquí o un pèl cap allà, gira la resta de rodetes, i la màquina sencera és fora que això, la posició de totes les rodetes alhora. Una rodeta en particular no vol dir res tota sola. El que la màquina sap, entre cometes, és escampat entre milions de rodetes a la vegada, barrejada d'una manera que cap ull humà pot desfer. Llavors podem espiar dins del magatzem d'aquests models de llenguatge. L'inventari és escrit en una llengua que parlem pas als humans. I en aquest aspecte, i fora que en aquest, s'assembla més a un cervell humà que a una màquina, perquè, o un cervell d'un animal també, el rellotge el desmunteu i cada peça té la seva funció. no? En canvi, un cervell el podeu mirar cèl·lula per cèl·lula i no hi llegireu pas cap record. Llavors, en aquell punt, s'assembla més a un cervell que a un rellotge, compte, que vol pas dir que sigui el mateix. És una manera, doncs, el que intentem fer amb aquest programa, d'explicar les coses de manera entenedora, però no cerqueu ni consciència, ni voluntat, ni ganes en els models de llenguatge, ben segur.
0: Així que els models de llenguatge són una caixa negra i no hi ha res a fer?
1: Sí, és una batalla perduda. Hi ha investigadors que treballen justament a fer llegible aquesta llengua i han après a trobar racons del magatzem que s'encenen quan se parla d'una cosa concreta i a seguir-ne el fil. M'he llegit tres racons del magatzem, és pas llegir un mapa. I aquestes màquines creixen més de pressa que les eines per llegir-les. O sigui que avui per avui sabem pas exactament per què la màquina ha respost tal cosa i no una altra. I a més els models no són determinístics, així que podem fer la mateixa pregunta i obtenir dues respostes diferents.
0: I a l'agenda, quan la màquina s'equivoca, què hi feu?
1: Se pot equivocar. De fet, és una cosa que amb la quina hem de comptar. Si treu una data equivocada, és que no podrem saber on ha fallat. No hi ha cap peça a assenyalar, hi ha cap línia de la recepta a corregir, no hi ha manera de saber d'on ve l'error. Doncs a l'agenda els controls són externs, no? És la persona que revisa que farà la verificació del contingut, que ja us hem dit en altres episodis que aquests mecanismes redueixen l'error, me l'eliminen pas.
0: I doncs, què ens porteu la setmana que ve?
1: Doncs, tanquem aquest primer bloc amb la pregunta grossa. Avui s'hem obert la porta del magatzem i hem trepat una llengua que ningú parla pas. Això que implica per una comunitat, per una societat, de fer servir cada dia eines que fan feina que no entenem, no? Per informar-nos, per escriure, per decidir. Pensi que és una qüestió que hem d'anar païnt. Que tingueu molt bona setmana.
0: Miquel Rodríguez, gràcies, i ens retrobem la setmana que ve a Ràdio Arrels. Adéu.
1: Adéu.
2: Ràdio Arrels.
0: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
3: Són les 7:30, escolteu No perdem el nord a Ràdio Arrels i sembla que avui tindrem temperatures dolces.
0: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Estem en un context d'altes pressions i doncs un temps tranquil i una massa d'aire suau. El vent bufa de nord-nord-oest i tenim un dia molt plàcid, ens creuen només uns núvols alts i inofensius. És un dia de tardor agradable, amb una temperatura al voltant dels 25 graus, excepte, evidentment, a muntanya. 17 a Formiguera, 19 a Palau de Cerdanya, 22 a Oleta, 24 a Vilafranca de Conflent, 26 al Soler, 25 a Caramany, Tuí, Òpol, Argelès i Arles, 22 a Cortsaví. Avui és Sant Serafí i és el dia de la Mare de Déu del Pilar, la patrona d'Aragó. Per la Mare de Déu del Pilar, el Tort ve i l'Oreneta se'n va.
5: Ràdio Arrels, a Salelles, 95.
0: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: Hem parlat d'intel·ligència artificial amb en Miquel Rodríguez, doncs ara parlem d'història amb els 100 anys dels fets de Prats de Molló. Acabarem, com sempre, aquesta hora amb ecologia. El Consell d'Estat obliga el govern francès a prohibir la publicitat dels combustibles fòssils.

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià.

0: 1926-2026 són els 100 anys dels fets de Prats de Molló. Per això des de Radio Arrels hem volgut parlar d'aquests fets importants per a la història de Catalunya, i el nostre convidat durant aquesta sèrie serà i és en Lluís Puig, que és director de la Casa Macià i exconseller de la Generalitat de Catalunya. Lluís Puig, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Lluís, parlem d'aquests fets de Prats de Molló, però potser abans de tot cal presentar qui és el senyor Francesc Macià.
1: El personatge que va generar tot un mite, fins que va sent anomenat popularment l'avi.
0: Sí.
1: Però tothom era conegut com l'avi.
0: Sí, però ha estat jove aquest avi.
1: Sí, ho va ser-ho. Mira, en Francesc Macià era el segon de 7 fills. Tenia, per tant, uns quants germans i germanes, i era fill d'en Joan Macià i de Maria Lluçà. I en Macià va néixer un 21 de setembre del 1859. Ja fa força temps d'això, eh? El seu pare es dedicava a la família, per tant, es dedicaven al comerç d'oli a les Borges Blanques.
0: Sí, allà és bastant normal, no?
1: Exactament, bona terra per l'oli. I és un negoci que va gestionar el pare de Francesc Macià fins poc abans de que morís, eh? Però poc abans de que morís, Macià, quan tenia 16 anys, ingressa a l'Acadèmia Militar Espanyola, a Guadalajara, no de Mèxic, d'Espanya.
0: Sí.
1: I, per tant, entra en el cos d'enginyers, que ell es forma, evidentment, fa la carrera i acaba sent un gran enginyer. Dins de l'exèrcit, ell va demanar per anar a Cuba. No sabem què hi tenia, quin desig hi tenia.
0: Potser hi havia una mena de moda, no?, de Cuba en Catalunya.
1: Segurament,
0: en aquest moment.
1: Però en tot cas no li van enviar mai. No va tenir aquesta sort. El van destinar a Barcelona, a Madrid, a Sevilla. En fi, va anar passant per diferents llocs. Tot i que va començar com a telegrafista, va arribar fins a capità. Capità, un oficial de l'exèrcit espanyol, que ell va posicionar-se per modernitzar l'exèrcit.
0: Sí.
1: Era, diguem-ne, un xic progressista. Cal dir per això que l'any 1887 el destinen a Lleida, i allà és on coneix la que després seria la seva esposa, Eugènia Lamarca, filla d'una família noble, rica, lleidatana. Amb Eugènia Lamarca, per tant, es casen i arriben a tenir 3 fills, el Joan, la Josefina i la Maria. I en aquest període és quan en Francesc Macià passa de capità a arribar a ser tinent coronel.
0: És a dir que puja...
1: Va pujant. Tenia una brillant carrera dins de l'exèrcit espanyol.
0: Sí.
1: Cal fer una menció a l'aspecte d'enginyer de Macià, que combinava amb la seva activitat militar. Per què? Doncs perquè va fer importantíssimes obres civils. Ja comença el 1894, a la seva ciutat, Vilanova i la Geltrú, on va néixer, li encarreguen el projecte de fer el clavegram integral. Va començar per aquí. Ell ja tenia una visió innovadora de totes les tècniques d'enginyeria, i això va fer que el 1893 va adquirir els drets d'explotació d'una patent que era el formigó armat. Era una patent d'un senyor francès que es deia Joseph Mounier. Ell va veure que aquest invent d'aquesta patent d'en Josep Mounier era importantíssim per fer obres, i per tant va fer la primera construcció que es coneix a tot Espanya amb aquest nou material, que va ser un dipòsit d'abastament d'aigua, 1.000 metres cúbics, a Puigverd de Lleida, un poble lleidatà.
0: L'utilització d'aquest formigó armat era gairebé revolucionari, era innovador.
1: Era tecnologia punta, el que diríem ara, en definitiva, no? Amb aquests materials i amb aquests coneixements fa l'aixecament topogràfic del plànol de Lleida. Després fa tot el projecte d'instal·lació del sistema de telegrafia òptica a la Seu d'Urgell. El 89 fa la construcció del pavelló d'oficials a la caserna de la Seu d'Urgell, i també pren part en el projecte de construcció de la carretera de Sort a Esterri d'Àneu. L'any següent fa el projecte per fortificar Tortosa i també Castellciutat, al costat de la Seu d'Urgell. Així va fent fins que arriba a defensar el ferrocarril del Noguera Pallaresa, i el 95 continua la seva activitat fent el projecte de la carretera de la Seu d'Urgell a Andorra. Imagineu-vos.
0: Sí.
1: Si era compatible fer bona feina amb exercir les seves funcions de militar, eh?
0: Sí, sí. És un militar bastidor, constructor.
1: Exactament. On comença el seu problema? El seu problema. Què passa a la història perquè en Macià arribi a deixar l'exèrcit? Doncs passa que el 25 de novembre... Potser ho estem fent molt avorrit de dates, eh? Però
0: no, cal, però cal fer aquesta història.
1: Sí, sí. El 25 de novembre del 1905, uns militars espanyols fan un atemptat contra el que es deia el setmanari Cucut, una revista, un setmanari Cucut, que era un clau d'humor, el que ara seria qualsevol còmic.
0: Sarcàstic.
1: Sarcàstic, etcètera, no? I destrossen la redacció de la revista, on també hi havia un altre diari que es deia La Veu de Catalunya. Aquest atemptat que fan els militars espanyols es coneix en la història com els fets del Cucut. Què fa el govern? Com ara, crea una llei de jurisdiccions de repressió dels delictes contra la pàtria i contra l'exèrcit.
0: Cent anys dels fets de Presumoyó. En Lluís Puig era el primer capítol.
2: Escolteu Ràdio Arrels.

era Paradise de Coldplay. D'aquí poc, doncs, parlem d'una decisió que ha pres el Consell d'Estat per l'ecologia amb l'Albert Noguer.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
3: Bon dia. El Consell d'Estat obliga el govern francès a prohibir la publicitat dels combustibles fòssils. El Consell d'Estat ha posat, doncs, fi a 5 anys d'inacció governamental francesa en matèria de lluita contra el rescalfament climàtic. L'alt tribunal ordena al primer ministre que publiqui en un termini de 6 mesos el decret que ha de fer efectiva la prohibició de la publicitat dels combustibles fòssils prevista per la llei Clima i Resiliència del 2021. L'article en qüestió prohibeix la publicitat que promogui o comercialitzi aquestes energies. Els jutges recorden que el poder reglamentari té l'obligació de dictar en un termini raonable les mesures que exigeix la llei i constaten que han passat prop de 5 anys, molt més enllà, doncs, d'aquest termini raonable. També rebutgen l'argument de l'executiu que considerava que hi havia un conflicte amb la llibertat d'expressió, el dret de propietat i el dret europeu. Segons el Consell d'Estat, la norma no és incompatible per ella mateixa amb els compromisos internacionals de l'Estat francès. La sentència, però, no imposa absolutament cap multa coercitiva si el govern no compleix. L'associació Résistance à l'agressió publicitaire, que reclamava el decret des del desembre del 2024, ho considera un pas endavant, però molt lluny de l'ambició necessària, perquè la llei només afecta els combustibles fòssils i no els béns i els serveis associats, com els cotxes tèrmics o els creuers, entre molts exemples. Però ara el govern ja no té cap més pretext jurídic per aplicar la llei, tot i que res l'obligarà si no ho fa.
4: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5. Thank you.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
3: Són les 8, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels. I ara, com sempre, l'informatiu seguit de la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
1: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia, som dilluns 12 d'octubre i us informa Paula Escudero. El centre hospitalari de Perpinyà ha iniciat dos projectes per reforçar l'atenció sanitària. El primer és una unitat de cures pal·liatives amb 12 llits destinada a atendre els pacients i a les seves famílies. El segon preveu ampliar el bloc quirúrgic amb dues sales noves. Una estarà dedicada a la cardiologia, mentre que l'altra permetrà combinar intervencions quirúrgiques amb tècniques d'imatge mèdica. Les dues instal·lacions haurien d'entrar en funcionament a finals del 2027. L'empresa productora de bolets Maison Vialat, a Ribesaltes i a Oleta, afronta dificultats econòmiques i quatre de les seves cinc societats han entrat en concurs de creditors. El grup atribueix la situació a la pujada dels preus de la construcció d'una planta a Ribesaltes i els problemes de producció. Per recuperar-se, vol impulsar els bolets ecològics, diversificar els productes i reduir la dependència de les marques de distribuïdor. La direcció assegura que no preveu ni tancar planta ni acomiadar treballadors i prepara un pla per garantir la continuïtat de l'activitat. A l'estat francès, des de l'1 d'octubre, la Seguretat Social la reembolsa les proteccions menstruals reutilitzables a les menors de 26 anys i a les beneficiaris de la cobertura sanitària solidària sense límit d'edat. La mesura permet obtenir fins a 2 productes gratuïts l'any a les farmàcies presentant la carta vital. S'inclouen les calces menstruals i les copes menstruals de marques autoritzades. Aquesta mesura vol ajudar a combatre la precarietat menstrual, ja que s'estima que una persona pot gastar entre 100 i 150 euros anuals en productes menstruals. Dues estudiants de català de la Universitat de Ratisbona, a Alemanya, estan preparant un documental sobre la situació del català a Catalunya Nord. Han vingut a l'estudi de Ràdio Arrels per parlar amb nosaltres del seu rodatge, Marie-Lorena Zettel i Mari Oberhofer.
4: La Marie té aquest vincle personal amb la Catalunya Nord, jo tinc el vincle professional perquè faig la meva tesi sobre la retirada i volia anar coneixent també aquesta regió per on va passar l'exili. Avui acabem, de fet, el rodatge i demà ja tornem a Ratisbona. Quan torni a Alemanya prepararé tot, tallaré el documental i s'estrenarà l'any que ve, al juny o al juliol del 2027, al cap de setmana de cinema català i també al compte de YouTube del festival.
5: També va ser la primera vegada que fem un projecte com això, no? I va ser una setmana molt intensiva però amb molta riquesa.
2: Parlem ara de medi ambient a Catalunya Nord, ja que el cranc blau, una espècie invasora originària de les costes americanes, continua proliferant als estanys de Canet i Salses Leucata. Detectat per primera vegada el 2017, amenaça la biodiversitat i perjudica els pescadors, ja que destrueix les xarxes i es menja altres espècies. Les administracions han destinat més d'un milió d'euros a estudiar el fenomen i buscar solucions. També hi ha hagut campanyes de captura massiva de crancs per limitar-ne la reproducció. Acabem amb esports. L'USAP s'ha imposat al Rugby Club de Vannes per 21-12 aquest dissabte a l'estadi Aimé Giral en la sisena jornada del Top 14 i es classifiquen ara en novena posició. I us deixem amb la previsió del temps.
6: La previsió del temps. Enric Balaguer.
7: Bon dia. Estem en un context d'altes pressions i doncs un temps tranquil i una massa d'aire suau. El vent bufa de nord-nord-oest i tenim un dia molt plàcid, ens creuen només uns núvols alts i inofensius. És un dia de tardor agradable, amb una temperatura al voltant dels 25 graus, excepte, evidentment, a muntanya. 17 a Formiguera, 19 a Palau de Cerdanya, 22 a Oleta, 24 a Vilafranca de Conflent, 26 al Soler, 25 a Caramany, Tuí, Òpol, Argelès i Arles, 22 a Corsaví. Avui és Sant Serafí i és el dia de la Mare de Déu del Pilar, la patrona d'Aragó. Per la Mare de Déu del Pilar, el tort ve i l'oreneta se'n va.
8: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
2: No perdem el nord. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí.
3: I com cada dilluns doncs, teniu la revista de la setmana, trobem doncs, en Pasqual Tirac, que ens presentarà la revista Sapiens doncs, del mes d'octubre. La seva portada és la reina Margarides de Pragues. També comencem una nova setmana amb el disc de la setmana. Presentarem doncs, el grup Eat Your Enemy. Doncs, parlaran el seu guitarrista i el cantant. Continuem després amb la 18a trobada dels Casals d'Europa. Parlem amb l'Erika Casajoana.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La revista de la setmana.
3: Amb Pasqual Tirac.
4: La revista Sapiens ens fa reviure episodis històrics i ens fa conèixer personatges que han marcat la història. I un cop per mes coneixem el sumari de la revista gràcies a la seva directora, Clàudia Pujol. Bon dia, Clàudia.
5: Hola, bon dia, Pasqual, com esteu?
4: Aquest octubre ens presenteu una portada intrigant, jo diria, sí, perquè hi ha una dona que sembla jugar a escacs, escacs gegants, i evidentment es veu que es tracta d'una reina.
5: Efectivament, es tracta de Margarida de Prades, no, que l'han recriat sobre un tauler d'escacs que reivindica la seva figura davant d'un rei caigut, no, davant de Martí l'Humà. Llavors, el que fem en aquest número és explicar qui va ser realment Margarida de Prades. No, segurament cap altra dona de la nostra història medieval ha generat tantes versions d'ella mateixa com Margarida de Prades. Tenim la jove que l'obliguen a casar-se amb un rei molt més gran que ella, amb Martí l'Humà, la Margarida, aquesta víctima sobre la qual recau la pressió d'engendrar un hereu al tron, la Margarida que se la culpa de la fi de tota una dinastia quan aquest fill no arriba, també una de les reines d'aquí, trobadors i poetes, han dedicat més versos. I ara s'està investigant molt, hi ha uns quants historiadors que estan investigant molt tota aquesta figura i el comtat de Prades i tot plegat, i de la documentació en va emergint una reina més rebel i més forta del que s'imaginava. Llavors, en aquest número de Sapiens expliquem que Margarida de Prades és molt més que la història d'una jove que no va saber donar un hereu a Martí l'Humà en els últims moments de la seva vida, no, en l'ocàs de la seva vida, sinó que també és la història d'una corona que no va saber trobar-lo. Llavors, hi ha dones que la historiografia ha convertit en culpables d'allò que en realitat mai no va estar a les seves mans. I en aquest sentit, Margarida de Prades seria un exemple molt paradigmàtic. Ella es casa amb Martí l'Humà quan té 21 anys, a Martí l'Humà té 45, és vidu i, com sabem, està assetjat per una gran crisi dinàstica cada vegada més greu. Cal un hereu i cal ràpid aquest hereu. Margarida és l'escollida per donar continuïtat al casal de Barcelona, però, com que el fill no arriba, s'extingeix una línia dinàstica de gairebé 6 segles. Llavors, molt injustament, durant segles, la historiografia ha fet recaure sobre Margarida tota aquesta responsabilitat, no? I la redueix aquesta imatge d'una dona jove i vella que no és capaç de donar un fill al rei. I, per tant, és

0: com una figura molt més passiva, gairebé decorativa. Però les investigacions aquestes més recents que et comentaven, aquesta documentació ens mostra doncs, una Margarida amb capacitat d'acció política, una Margarida que és capaç de negociar amb reis, negociar amb papes, amb institucions, doncs, per defensar la seva dignitat i els seus interessos. Però de l'article, més enllà d'emergir aquesta Margarida, per mi hi ha un tema que el fa especialment interessant i és perquè una corona sencera confia el seu futur, no? Un futur que ve des de Guifré, a l'embaràs d'una dona, perquè hi havia alternatives. Per exemple, un dels candidats era Frederic de Luna, que era un net bastard de Martí l'Humà. No? Perquè aquí també entrem en una altra qüestió, no? Que volia ser dir realment ser legítim o bastard a l'Europa medieval, perquè la frontera no era tan infranquejable com podríem pensar. O sigui, el llinatge, la posició de la mare i sobretot la capacitat de construir una sortida política podien pesar tant o més que la condició jurídica de naixement. I, per tant, la història n'és plena, no? Des d'Enric II de Trastàmara, que arriba al tron de Castella, o Joan I, que funda la dinastia d'Avís a Portugal, o Guillem, que conquereix a Anglaterra i es converteix en rei. Tampoc ser dona era necessàriament una barrera insalvable, perquè doncs, hi ha casos, Urraca, Berenguera a Castella, Joana I a Navarra, Matilde a Anglaterra, que demostren doncs, que hi havia dones capaces d'acceptar una successió femenina. La corona d'Aragó, en canvi, no va saber trobar doncs, una sortida a temps i 2 anys després de la mort de l'en Martí l'Humà, el compromís de casp acaba lliurant el tron a Ferran d'Antequera de la dinastia Trastàmara. I aquí hi ha doncs, la gran paradoxa de la història de Margarida de Prades, no? Mentre altres corones havien trobat maneres d'integrar bastards o d'integrar dones en la successió, la corona catalana aragonesa va acabar lliurant el seu futur a una dinastia forana. Expliquem tota aquesta història.
1: Que el més culpa era incompetència que no pas a aquesta pobra dona.
0: Exactament, ella al final, escolta, vull dir, ja sabem com van els embarassos, no? Al final no és una qüestió matemàtica ni molt menys, però també hem de pensar que hi havia una corona catalana-aragonesa doncs, que estava molt endeutada, una corona que estava molt afeblida i que no va saber jugar bé les seves cartes.
1: Sobre un altre tema, una efemèride, Sant Jordi. Sant Jordi, me diria com Sant Jordi a l'octubre, sí, perquè si entes bé, la festa del llibre, que bo, sabem que és molt popular a Catalunya, que se venen milers i milers de llibres, no ve d'ahir, això, eh?
0: És una història curiosa que sovint la gent no la sap i ens ha semblat bé, coincidint amb aquesta efemèride que, com bé deies, el 7 d'octubre es va celebrar els 100 anys de la primera festa del llibre. Llavors, sovint la gent se sorprèn de saber que la Festa del Llibre no va ser una iniciativa catalana ni va ser el 23 d'abril, no? Sinó que va néixer com una iniciativa de la dictadura de Primo de Rivera. El 7 d'octubre de l'any 26, un decret de Primo de Rivera i Alfons XIII creen el que en van dir la Fiesta del Libro Español. Quina era la idea? La idea era promoure la lectura, la venda de llibres i, sobretot, doncs, la figura de Cervantes i de la cultura espanyola, no? Perquè Cervantes doncs, va néixer també a l'octubre i bé, tot això. A Barcelona, doncs, aquell primer dia es van fer actes oficials, dos discursos solemnes, es van fer exposicions sobre Quixot. Bé, tot això estava previst, no? El que no estava previst és que al carrer passés una cosa doncs, que les autoritats no havien contemplat en absolut. Què va passar al carrer? Les llibreries abans van començar a treure llibres amb descomptes, amb el 10% de descompte. La gent s'hi va abocar, hi va haver vendres doncs, molt importants, no? Es van vendre moltíssims llibres, sobretot molts llibres en català. Per exemple, l'escriptor Carles Soldevila, no? Va estar revisant l'hemeroteca de l'època i ell va arribar a parlar d'una mena de febre inexplicable per comprar llibres. I en pocs anys, doncs, aquella celebració que havia estat pensada des del poder es va convertir en una autèntica festa popular. Per mi és una de les coses que més m'interessen d'aquesta història, perquè Catalunya va girar com un mitjó una iniciativa que havia nascut amb una clara voluntat oficial i espanyolitzadora. Per tant, la festa va anar perdent el seu caràcter, podríem dir-ne, solemne, institucional, i es va convertir això, no?, en una diada de carrer, amb llibreries, amb escriptors, amb parades i amb molts de lectors, i es va anar convertint en una expressió de catalanitat. Els llibres en català doncs, tenien un protagonisme molt, molt creixent, no? Molt important. I l'altra data que és important és que això va ser així a l'octubre fins que el 1931 va passar una altra cosa que seria decisiva. Aquesta festa del llibre, que se celebrava doncs, el 7 d'octubre, es va traslladar el 23 d'abril, fent-ho coincidir amb Sant Jordi. I va ser doncs, el primer Sant Jordi de llibres i de roses, perquè fins aleshores el Sant Jordi, des de l'època medieval, doncs, es venien roses, no? Hi havia una tradició de vendre roses. I a partir d'aquest doncs, 1931 s'hi van afegir els llibres i aquestes roses i llibres va ser tot un esclat popular. I la història és aquesta, no? D'aquella iniciativa oficial del 1926 va acabar sortint-ne una de les tradicions més estimades de Catalunya, no? La resta de l'Estat doncs no va arrelar, no va deixar de fer-se. En canvi, aquí doncs la festa creada des del poder, la societat doncs se la va acabar fent seva i la va transformar completament.
1: Era una aposta arriscada. A més, paradoxal, perquè dictadura i cultura, habitualment...
0: Sí, no lliguen molt.
1: Has evocat l'època medieval. Veig que també hi ha un article sobre els cavallers. A l'escola ja estudiem l'edat mitjana i ens enlluernen els cavallers, les armadures, els castells. A Sapiens en feu un article aprofundit.
0: Sí, exacte. Ens semblava interessant perquè, mira, quan pensem en un cavaller medieval, tu ara ho deies, ho escrivies molt bé, no? Què ens imaginem? Un home amb una armadura, amb una espasa, amb un cavall, no? Amb un codi d'honor d'aquests impecables. I aquesta imatge és, en bona part, doncs, una construcció posterior. Llavors, expliquem qui hi havia realment rere aquest casc i rere aquest escut. La figura del cavaller es va consolidar a Europa a partir de l'alta edat mitjana, sobretot entre els segles 9-11, quan els guerrers a cavall es van convertir en una peça fonamental dels exèrcits feudals. A Catalunya la cavalleria va adquirir una importància molt especial, sobretot a partir del segle XI, amb l'expansió dels comtats cap als territoris musulmans. Però, clar, convertir-se en cavaller no era l'abast de tothom. La majoria doncs, eren fills de cavallers, de petits nobles. Per què? Doncs perquè mantenir un cavall de guerra, les armes i l'armadura, doncs, tot plegat costava una petita fortuna. Llavors, expliquem també com era la formació d'aquests cavallers. Els nens eren enviats doncs, a la cort d'un noble, on es feien patges i allà aprenien a muntar, a caçar, a manejar les armes. A l'adolescència es convertien en escuders d'un cavaller, el qual acompanyaven en les campanyes militars, l'ajudaven a tenir cura dels cavalls, tenir cura de l'armadura. I llavors arribava el gran dia, no? Que en deien l'adobament, que era tot un ritual que feien que els convertia oficialment en cavallers. Per exemple, explica Ramon Llull, i sobre l'article, que l'aspirant havia de vetllar, confessar-se, assistir a missa, jurar que serviria a Déu, al seu senyor, els ideals de cavalleria. I una vegada havia jurat tot això, rebia l'espasa, un petó i també una bufetada, es veu, perquè no oblidés mai la responsabilitat que assumia fent-se cavaller. Bé, això era l'ideal, però què passava? Que entre l'ideal i la realitat doncs hi havia un abisme, no? I aquell cavaller que deia doncs, que havia de ser un cavaller just, prudent, fort, temperat, doncs la realitat era molt més violenta. Llavors, quina era la realitat? Doncs que molts cavallers doncs, disputaven terres i poder a cop d'espasa, alguns fins i tot atacaven els seus propis súbdits i que l'Església també per aquí al mig doncs, va intentar controlar aquesta violència amb moviments, per exemple, com el Pau i Treva, i més endavant va també intentar canalitzar tota aquesta energia guerrera, no?, enviant-los a les croades. Això és fins al segle XV, no? Que el segle XV és un món en el qual els cavallers comencen a quedar obsolets, sobretot perquè hi ha uns exèrcits doncs, cada vegada més professionals, amb armes de foc i artilleria, i això els va arraconant. I la gran paradoxa és que just quan els cavallers deixaven de ser els grans guerrers d'Europa és quan la literatura comença a convertir-los en herois. Llavors ens trobem amb Tirant lo Blanc, amb Corialia Güelfa o amb el Quixot, que contribueixen a crear aquesta imatge romàntica del cavaller que encara avui conservem i que tu doncs, abocaves doncs, a l'inici.
1: Sí, sí, perquè hem conservat aquesta imatge encara avui.
0: Exacte, però bueno, sabíem que darrere l'armadura no hi havia només honor i gesta, sinó que també hi havia una cuna, no? Una noblesa, uns diners, poder, violència i una societat doncs, molt, molt feudal en aquest sentit.
1: Hem parlat d'efemèrides per Sant Jordi, que és la festa del llibre. Hi ha també un altre llibre que és reeditat en català, és el llibre roig de Mao Zedong.
0: Sí, exacte. Després de la Bíblia és un dels llibres més publicats de la història, si no el que més, no? Se n'haurien distribuït, es parla de més de 1.000 milions d'exemplars. Llavors, ara coincidint, com deies, amb el 50è aniversari de la mort de Mao, aquest llibre ha tornat a reeditat en català a casa nostra. I ens ha semblat una bona oportunitat per explicar què era exactament aquest llibre roig. El llibre Roig de Mao es va publicar per primera vegada el 1964 i no era pròpiament un llibre, sí que no era, sinó que era una recopilació de frases, discursos, escrits de Mao. La idea va ser del seu ministre de Defensa xinès, de Lin Biao, que què va observar? Ell va veure que els soldats, no, retallaven les frases del seu líder, les que apareixien en els diaris, tot plegat, i les guardaven. I va pensar, home, doncs, per què no fem un llibre amb tot això? Llavors va idear fer un volum petit amb la coberta vermella i que acabaria convertint-se amb el temps en una bíblia política. La revolució cultural, a partir del 1966, s'obligava als ciutadans xinesos a estudiar-lo, a memoritzar-lo, a portar-lo sempre a sobre. No? Hi ha moltes fotos, no?, que veiem tots els, no? Tots els xinesos amb el llibre a la mà. I, de fet, les cites de Mao apareixen en els discursos, en els judicis, en les escoles, en les fàbriques, absolutament a tot arreu. El culte va arribar a uns extrems molt sorprenents. Hem de tenir en compte que la propaganda oficial atribuïa el pensament de Mao de tot, des d'èxits esportius, curacions de malalties, fins i tot la supervivència dels camperols davant d'una sequera o de mariners atrapats en una tempesta. Molt, molt, molt màgic, no? Aquesta propaganda li atribuïa uns poders màgics, gairebé. I aquest fenomen, a més, va traspassar les fronteres de la Xina i el llibre roig es va convertir en un símbol dels moviments anticolonials, antiimperialistes, tots els moviments revolucionaris. Tant els joves del maig del 68, llegint el llibre Roig de Mao, però també ho feien els guerrillers llatinoamericans o fins i tot Andy Warhol, no?, en un moment determinat, converteix Mao en aquesta icona pop, no?, en aquest quadre tan, tan representatiu. A Catalunya el llibre també va circular de manera clandestina durant el franquisme. De fet, la primera traducció es va publicar a Amèrica Llatina, no?, per evitar la censura. Però bueno, d'aquelles maneres clandestines també el vam tenir, també va arribar. I ara aquella traducció catalana que feia molt de temps que estava descatalogada, s'ha recuperat. I bé, ens semblava que era interessant explicar la història de com un petit llibre vermell va poder convertir-se en una arma política, en un objecte de culte i fins i tot en una icona mundial.
1: El llibre vermell de Mao, el destí dels cavallers, la primera festa del llibre i el destí de la reina Margarida són quatre dels articles, dels nombrosos articles que podrem llegir en el número d'octubre de Sapiens. Moltes gràcies encara, Clàudia Pujol, directora de la revista, per aquesta presentació. Ens ho trobem el mes que ve.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
1: Adeu.
0: Adeu, adeu.
2: Ràdio Arels, em veig 93.1.
3: Escolteu Ràdio Arels.
4: Ràdio Arels. I abans de tornar amb l'Enric per la previsió del temps, finestres blaves de River Omelette.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
3: Són les 8:30, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels i sembla que comencem aquesta setmana amb sol.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Estem en un context d'altes pressions i doncs un temps tranquil i una massa d'aire suau. El vent bufa de nord-nord-oest i tenim un dia molt plàcid, ens creuen només uns núvols alts i inofensius. És un dia de tardor agradable, amb una temperatura al voltant dels 25 graus, excepte, evidentment, a muntanya. 17 a Formiguera, 19 a Palau de Cerdanya, 22 a Oleta, 24 a Vilafranca de Conflent, 26 al Soler, 25 a Caramany, Tuí, Òpol, Argelès i Arles, 22 a Corsaví. Avui és Sant Serafí i és el dia de la Mare de Déu del Pilar, la patrona d'Aragó. Per la Mare de Déu del Pilar, el Tort ve i l'Oreneta se'n va.
5: Ràdio Arrels, a Prada, 95.5.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: Aquesta setmana presentem el grup del Penedès, Eat Your Enemy. Ens parlarà el seu guitarrista i el cantant. Continuarem després amb la 18a trobada dels Casals d'Europa. Parlarem amb l'Erika Casajoana.
6: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
7: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels i aquests dies presentarem el grup de l'Alt Penedès Eat Your Enemy. Oriol i Edu, bon dia.
8: Bon dia.
9: Bon dia.
2: Vosaltres sou el guitarrista i el cantant d'aquest grup i aquesta setmana ens parlareu del vostre últim disc que es diu Desobediència Civil. Primer de tot, us demanaré de presentar a cada un dels altres membres del grup.
9: Vale, sí, doncs a la bateria que avui no ha pogut estar aquí es diu Pere, porta molts anys tocant la bateria amb altres grups, com per exemple KFA i entre altres. I després tenim el Miquel, el baixista, que també té un llarg recorregut en bandes, com per exemple Revolta 21.
2: I vosaltres dos us podeu presentar l'un a l'altre?
8: Sí, mira, l'Edu és un fitxatge que vam fer aquí al poble. És una persona amb un gran amor per la música, molt vinculat amb la música en molts sectors, però abans d'unir-se a Eat Your Enemy no havia cantat mai. Ha sigut un descobriment explosiu del Penedès. I és la sang jove del grup i tota energia. A dalt de l'escenari, a baix i tot arreu.
9: I, bueno, i a la guitarra, doncs això, tenim l'Oriol, un artistazo, una persona molt creativa, potser podríem dir el més creatiu de tots dintre del grup. I això va ser també, jo com que no havia estat mai en cap banda, doncs no coneixia ningú a part del Miquel perquè havia escoltat Revolta 21. Però de veritat que un dels guitarres més polifacètics i amb més visió artística que he escoltat mai. Amb unes idees, amb una biblioteca musical superàmplia, que és fascinant i d'això sorgeix aquest grup de moltes branques musicals diferents que s'han ajuntat per poder expressar un sentiment que em sembla que és propi de molta gent avui en dia.
2: Gràcies per aquestes presentacions. El grup es diu Eat Your Enemy. Per què haver triat aquest nom i per què en anglès?
9: Bona pregunta. Eat Your Enemy, bueno, sorgeix a base d'una votació democràcia, entre altres. Suposo perquè, al cap i a fi, l'anglès és un llenguatge internacional i va sorgir una miqueta així. A més, jo tinc familiars anglesos, el meu pare és anglès, tot i que el nom anglès no el vaig proposar jo, sinó el Perilla, el Pere, el bateria, i al final vam decidir que realment era un nom que ens esqueia molt bé perquè com a grup tenim moltes ganes de menjar-nos el nostre enemic.
2: I qui és el vostre enemic?
9: Qui és el nostre enemic? Doncs el de molta gent, el mateix de molta gent, el d'un sistema i un estat que t'atrapa i t'esclavitza amb una falsa democràcia i et posa aquests bitllets tan golosos i tan macos que l'únic que fan és fer-te seguir una roda impulsiva que no porta enlloc, més que el caos i les diferències socials que tenim avui en dia, on els rics cada vegada són més rics i els pobres cada vegada són més pobres.
2: Doncs començarem parlant avui de la cançó que dona el nom al disc, que es diu Desobediència Civil. Comenceu dient, és l'únic que ens queda parlant d'aquesta desobediència. Què significa per vosaltres aquesta desobediència civil i per què és l'únic que us queda?
8: Home, nosaltres som gent bastant polititzada, amb experiència en moltes entitats i moviments polítics, etc. Diguéssim que a nivell personal i a nivell col·lectiu hem estat durant molt de temps vinculats intentant canviar coses i ho seguim estant i no abandonem, ni pensem abandonar ni abandonarem. Però sí que és cert que arriba un moment en què la democràcia, i només cal remetre's als últims anys a tot el que ha passat a Catalunya, per exemple, on la democràcia no dona sortida a les necessitats i a les voluntats i el que està reclamant el poble. No? I des de dalt, des de les elites, com m'ha passat sempre, durant moltes vegades, i ens en podem anar fins i tot a la transició, es tanca. El tema es passa carpeta i es mira cap a una altra banda totalment, com si no hagués passat res i de la manera més absolutament al·lucinant que ningú no s'hagués pogut pensar que passés. Per això, a vegades, l'únic que queda és la desobediència civil, que al final la desobediència civil és una part del moviment no violent de Gandhi, és una part bàsica del moviment no violent i del que el que busca és simplement millorar la situació, millorar les eines que representa, que ens haurien de representar, que ens haurien de donar resposta als problemes que tenim, que són tan vàlids per uns com per als altres, i no només doncs dedicar-se a donar sortida a interessos de classes altes amb uns altres objectius que no pas el benestar de la població.
2: I al final de la cançó acabeu dient per un món molt diferent. Com seria per vosaltres un món diferent?
8: Bé, jo crec que un món diferent podria ser un món on ens baséssim en la fraternitat, en no tirar-nos bombes quan no ens entenem, un món on les cultures i les llengües es poguessin respectar tranquil·lament i es respectessin efectivament. Això no vol dir que no n'hi pugui haver, de que tinguin més sortida per N motius. Una cosa no treu l'altra, no? Però diguéssim que hi hauria d'haver un lloc per a cada cosa i cada cosa hauria d'estar al seu lloc. És molt complicat d'aconseguir quan avui en dia els discursos d'odi, els discursos feixistes tornen a circular sense cap mena de vergonya. I el que cal d'entrada és que siguem conscients de que això està passant, els hi plantem cara al discurs. Plantar cara al discurs és ser crític amb el discurs, és discutir, i a partir d'aquí poden venir moltes altres coses. No?
2: Doncs va, què us sembla si escoltem Desobediència Civil de It's Your Enemies?
9: Fantàstic.

0: Això era Itxurenemy, un grup de punk català de l'Alt Penedès. Escolteu-nos demà a la mateixa hora per sentir la continuació de l'entrevista que els hi hem fet.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Fa poc hi ha hagut doncs, la 18a trobada dels casals catalans d'Europa i doncs, avui és el 5è episodi que us proposem. Parlarem d'aquí poc amb l'Erika Casajoana.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: No, així no. Yeah.
4: 18a trobada dels casals catalans d'Europa.
5: Luxemburg, del 25 al 27 de setembre de 2026. Parlem amb Erika Casajoana, vocal del Consell de la Catalunya Exterior.
6: Erika, tu és del Consell de la Catalunya Exteriors. Què és aquesta entitat?
7: És una entitat que assessora el govern de la Generalitat de Catalunya en temes de política exterior. I venim de tot el món. A Europa tenim tres representants democràticament elegits pels catalans de l'exterior. I ens trobem regularment en forma de comissions online, òbviament. I un cop l'any baixem a Barcelona per reunir-nos amb el govern i fer-los partícips de les nostres conclusions i de les nostres propostes.
6: Tu vius a Brussel·les, és un lloc neuràlgic per la llengua, per Catalunya, per fer una mica de lobbying, jo diria, d'entrada?
7: I tant, evidentment. I de fer d'ambaixadors de Catalunya, perquè malauradament Catalunya ha desaparegut de Brussel·les, ja no se'n parla, i s'ha de recordar doncs, que sí, que encara tenim un president a l'exili, que tenim l'oficialitat del català pendent, que no s'ha rebutjat mai cap llengua perquè fos oficial. El que fan amb el català és que no la voten, però és una batalla que hem de fer i tots els catalans que vivim allà formem part d'aquest esforç.
6: La Catalunya Exterior és una força?
7: I tant, i tant. Som, com deia, els ambaixadors de la cultura catalana. Som gent que allà on som, per molts dels que coneixerem, som la primera o l'única experiència que tindran de contacte amb Catalunya. I jo, no tots els catalans ho veuen igualment, però jo sempre que em diuen «Ah, ets de Barcelona, espanyola», jo sóc catalana. I quan em parlen en castellà, jo dic «català». Moltes gràcies, bon dia. Som l'avançada, la primera cara de Catalunya que molta gent veu a l'exterior.
6: A Bèlgica, que és un estat plurinacional, ho veuen clar?
7: Ho veuen claríssim. Recordes l'1 d'octubre del 2017, un dels primers ministres que es va queixar de la violència policial va ser el primer ministre de Bèlgica, que és un valor, Charles Michel, que després va ser president del Consell. A Bèlgica ho entenen i ho veuen claríssim. I, de fet, cap de les euroordres a Bèlgica han prosperat. Bèlgica no ha extradit mai ni els exiliats polítics ni amb el tònic. Això dels drets humans ho tenen claríssim.
6: Erika, tu que estàs a Bèlgica, tens contactes amb el president Puigdemont?
7: Evidentment, sí, perquè a més ja, a part de ser catalans i formar part de la comunitat catalana, jo estic en el mateix espai polític i sóc de l'ANC i sóc del Consell de la República, per tant, sí, el veig regularment i entre tots li donem les gràcies cada vegada que el veiem, perquè 9 o 10 anys d'exili és un sacrifici immens i esperem que acabi ben aviat.
6: Justament. Es veu una esperança aquests últims dies que hi ha notícies?
7: Sí, perquè l'estratègia de la justícia espanyola, que és un cop, és una rebel·lió oberta cara a una llei orgànica aprovada pel Parlament i abans interpretacions aberrants del dret amb l'única intenció de reprimir i de subjugar i de fer oblidar el procés, tot això no funciona. Tu no resoldràs mai problemes polítics via la justícia i encara menys via la justícia penal. Van fer les prejudicials a Europa pensant que guanyarien temps. És veritat, han guanyat 2 anys, però després el preu encara ha estat més alt, perquè ara els tribunals espanyols estan en desobediència d'una sentència europea. Pensem en com ha girat la truita. Van començar amb la repressió dient que defensaven l'ordre constitucional i que els nostres polítics, els nostres líders eren rebels i sediciosos i el que tu vulguis, i al final del camí nosaltres ens mantenim ferms i els que estan en desobediència de les sentències europees són ells. I crec que el Suprem ja ha vist que han arribat al cap del carrer i que ja no tenen més armes a la màniga per resistir-se a una amnistia que és inevitable.
6: Erika, moltes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
8: 18a trobada de casals catalans d'Europa.
9: Ràdio Arrels, a Bages, 95.

Arribem a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa No perdem el nord. A les 9 doncs, parlarem del cantant emblemàtic Lluís Llach. Nosaltres ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora. Us desitjo doncs, un bon dilluns i un bon principis de setmana.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dilluns 12 d'octubre i us informa Paula Escudero. El centre hospitalari de Perpinyà ha iniciat dos projectes per reforçar l'atenció sanitària. El primer és una unitat de cures pal·liatives amb 12 llits destinada a atendre els pacients i a les seves famílies. El segon preveu ampliar el bloc quirúrgic amb dues sales noves. Una estarà dedicada a la cardiologia, mentre que l'altra permetrà combinar intervencions quirúrgiques amb tècniques d'imatge mèdica. Les dues instal·lacions haurien d'entrar en funcionament a finals del 2027. L'empresa productora de bolets Maison Vialat, a Ribesaltes i a Oleta, afronta dificultats econòmiques i quatre de les seves cinc societats han entrat en concurs de creditors. El grup atribueix la situació a la pujada dels preus de la construcció d'una planta a Ribesaltes i els problemes de producció. Per recuperar-se, vol impulsar els bolets ecològics, diversificar els productes i reduir la dependència de les marques de distribuïdor. La direcció assegura que no preveu ni tancar planta ni acomiadar treballadors i prepara un pla per garantir la continuïtat de l'activitat. A l'estat francès, des de l'1 d'octubre, la Seguretat Social la reembolsa les proteccions menstruals reutilitzables a les menors de 26 anys i a les beneficiaris de la cobertura sanitària solidària sense límit d'edat. La mesura permet obtenir fins a 2 productes gratuïts l'any a les farmàcies presentant la carta vital. S'inclouen les calces menstruals i les copes menstruals de marques autoritzades. Aquesta mesura vol ajudar a combatre la precarietat menstrual, ja que s'estima que una persona pot gastar entre 100 i 150 euros anuals en productes menstruals. Dues estudiants de català de la Universitat de Ratisbona, a Alemanya, estan preparant un documental sobre la situació del català a Catalunya Nord. Han vingut a l'estudi de Ràdio Arrels per parlar amb nosaltres del seu rodatge, Marie-Lorena Zettel i Mari Oberhofer.
2: La Marie té aquest vincle personal amb la Catalunya Nord, jo tinc el vincle professional perquè faig la meva tesi sobre la retirada i volia anar coneixent també aquesta regió per on va passar l'exili. Avui acabem, de fet, el rodatge i demà ja tornem a Ratisbona. Quan torni a Alemanya prepararé tot, tallaré el documental i s'estrenarà l'any que ve, al juny o al juliol del 2027, al cap de setmana de cinema català i també al compte de YouTube del festival.
3: També va ser la primera vegada que fem un projecte com això, no? I va ser una setmana molt intensiva però amb molta riquesa.
1: Parlem ara de medi ambient a Catalunya Nord, ja que el cranc blau, una espècie invasora originària de les costes americanes, continua proliferant als estanys de Canet i Salses Leucata. Detectat per primera vegada el 2017, amenaça la biodiversitat i perjudica els pescadors, ja que destrueix les xarxes i es menja altres espècies. Les administracions han destinat més d'1 milió d'euros a estudiar el fenomen i buscar solucions. També hi ha hagut campanyes de captura massiva de crancs per limitar-ne la reproducció. Acabem amb esports. L'USAP s'ha imposat al Rugby Club de Vannes per 21-12 aquest dissabte a l'estadi Aimé Giral en la 6a jornada del Top 14 i es classifiquen ara en 9a posició. I us deixem amb la previsió del temps.
4: La previsió del temps. Enric Balaguer.
5: Bon dia. Estem en un context d'altes pressions i doncs un temps tranquil i una massa d'aire suau. El vent bufa de nord-nord-oest i tenim un dia molt plàcid, ens creuen només uns núvols alts i inofensius. És un dia de tardor agradable, amb una temperatura al voltant dels 25 graus, excepte, evidentment, a muntanya. 17 a Formiguera, 19 a Palau de Cerdanya, 22 a Oleta, 24 a Vilafranca de Conflent, 26 al Soler, 25 a Caramany, Tuí, Òpol, Argelès i Arles, 22 a Corsaví. Avui és Sant Serafí i és el dia de la Mare de Déu del Pilar, la patrona d'Aragó. Per la Mare de Déu del Pilar, el tort ve i l'oreneta se'n va.
0: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora. En català.
6: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Lluís Llach.

Acabem de sentir I si canto trist de Lluís Llach. Lluís Llach, que és un músic català nascut l'any 1948 i que es va passar la seva infantesa al vilatge de Verges, al Baix Empordà. Va ser l'últim dels músics que es va integrar als 16 jutges, qui és capdavanter de la nova cançó i el cantant català més conegut arreu del món. Llach ha destacat amb un repertori molt divers i amb cançons molt compromeses políticament que farien que a principis dels 70, encara amb la dictadura franquista a l'estat espanyol, hagués d'exiliar-se a París durant 2 anys. Allà actuaria al Teatre Olímpia en un famós concert i coneixeria altres grans compositors d'abast internacional. El concert més destacat de Lluís Llach va ser el 6 de juliol del 85, quan va omplir el Camp Nou de Barcelona en un dels concerts més grans que s'havien fet a Europa fins aquell moment. Ja de més gran, Llach ha deixat la carrera musical i s'ha centrat més en la militància política. Primer com a diputat al Parlament, amb la llista unitària independentista de Junts pel Sí, i posteriorment com a president de l'Assemblea Nacional Catalana.

Tinc un clavell per tu de Lluís Llach i continuem amb aquests 10 minuts musicals amb aquest autor empordanès, ara amb La casa que vull.

0: I això és La casa que vull, de fet la casa que vol Lluís Llach, que és aquest cantant empordanès que ens ha acompanyat en aquests 10 minuts per conèixer millor la història musical del nostre país. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Lluís Llach.
1: Ràdio Arrels, a Canet, 95.

món. Jocs de llençols, coses així, hem anat un cop i dos. Hem tornat i això mai no és poc, voltes persones...

haurà problemes. Comença a gotejar el teulat i en el llit la ronya es gruga i els llençols. Les vigues tenen corc, les parets esquerdes i sota la catifa s'hi apila massa pols.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Arrels, són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dilluns 12 d'octubre i us informa Paula Escudero. El centre hospitalari de Perpinyà ha iniciat dos projectes per reforçar l'atenció sanitària. El primer és una unitat de cures pal·liatives amb 12 llits destinada a atendre els pacients i a les seves famílies. El segon preveu ampliar el bloc quirúrgic amb dues sales noves. Una estarà dedicada a la cardiologia, mentre que l'altra permetrà combinar intervencions quirúrgiques amb tècniques d'imatge mèdica. Les dues instal·lacions haurien d'entrar en funcionament a finals del 2027. L'empresa productora de bolets Maison Vialade, a Ribesaltes i a Oleta, afronta dificultats econòmiques i quatre de les seves cinc societats han entrat en concurs de creditors. El grup atribueix la situació a la pujada dels preus de la construcció d'una planta a Ribesaltes i els problemes de producció. Per recuperar-se, vol impulsar els bolets ecològics, diversificar els productes i reduir la dependència de les marques de distribuïdor. La direcció assegura que no preveu ni tancar planta ni acomiadar treballadors i prepara un pla per garantir la continuïtat de l'activitat. A l'estat francès, des de l'1 d'octubre, la Seguretat Social la reembolsa les proteccions menstruals reutilitzables a les menors de 26 anys i a les beneficiaris de la cobertura sanitària solidària sense límit d'edat. La mesura permet obtenir fins a 2 productes gratuïts l'any a les farmàcies presentant la carta vital. S'inclouen les calces menstruals i les copes menstruals de marques autoritzades. Aquesta mesura vol ajudar a combatre la precarietat menstrual, ja que s'estima que una persona pot gastar entre 100 i 150 euros anuals en productes menstruals. Dues estudiants de català de la Universitat de Ratisbona, a Alemanya, estan preparant un documental sobre la situació del català a Catalunya Nord. Han vingut a l'estudi de Ràdio Arrels per parlar amb nosaltres del seu rodatge, Marie-Lorena Zettel i Mari Oberhofer.
2: La Marie té aquest vincle personal amb la Catalunya Nord, jo tinc el vincle professional perquè faig la meva tesi sobre la retirada i volia anar coneixent també aquesta regió per on va passar l'exili. Avui acabem, de fet, el rodatge i demà ja tornem a Ratisbona. Quan torni a Alemanya prepararé tot, tallaré el documental i s'estrenarà l'any que ve, al juny o al juliol del 2027, al cap de setmana de cinema català i també al compte de YouTube del festival.
3: També va ser la primera vegada que fem un projecte com això, no? I va ser una setmana molt intensiva però amb molta riquesa.
1: Parlem ara de medi ambient a Catalunya Nord, ja que el cranc blau, una espècie invasora originària de les costes americanes, continua proliferant als estanys de Canet i Salses Leucata. Detectat per primera vegada el 2017, amenaça la biodiversitat i perjudica els pescadors, ja que destrueix les xarxes i es menja altres espècies. Les administracions han destinat més d'1 milió d'euros a estudiar el fenomen i buscar solucions. També hi ha hagut campanyes de captura massiva de crancs per limitar-ne la reproducció. Acabem amb esports. L'USAP s'ha imposat al Rugby Club de Vannes per 21-12 aquest dissabte a l'estadi Aimé Giral en la 6a jornada del Top 14 i es classifiquen ara en 9a posició. I us deixem amb la previsió del temps.
4: La previsió del temps. Enric Balaguer.
5: Bon dia. Estem en un context d'altes pressions i doncs un temps tranquil i una massa d'aire suau. El vent bufa de nord-nord-oest i tenim un dia molt plàcid, ens creuen només uns núvols alts i inofensius. És un dia de tardor agradable, amb una temperatura al voltant dels 25 graus, excepte, evidentment, a muntanya. 17 a Formiguera, 19 a Palau de Cerdanya, 22 a Oleta, 24 a Vilafranca de Conflent, 26 al Soler, 25 a Caramany, Tuí, Òpol, Argelès i Arles, 22 a Corsaví. Avui és Sant Serafí i és el dia de la Mare de Déu del Pilar, la patrona d'Aragó. Per la Mare de Déu del Pilar, el tort ve i l'oreneta se'n va.
6: Ràdio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
7: 100% en català.

cop que m'emborratxi pensi en vostè. Quantes vegades m'ha donat un bes d'aquells lleugers i aquella manera

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: A nits un pensat a Benissa, a la gran plaça de Sant Marc, els teus ulls i les barques florides m'han deixat una imatge al cor. Colors sempre verdes de l'aigua,

0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dilluns 12 d'octubre i us informa Paula Escudero. El centre hospitalari de Perpinyà ha iniciat dos projectes per reforçar l'atenció sanitària. El primer és una unitat de cures pal·liatives amb 12 llits destinada a atendre els pacients i a les seves famílies. El segon preveu ampliar el bloc quirúrgic amb dues sales noves. Una estarà dedicada a la cardiologia, mentre que l'altra permetrà combinar intervencions quirúrgiques amb tècniques d'imatge mèdica. Les dues instal·lacions haurien d'entrar en funcionament a finals del 2027. L'empresa productora de bolets Maison Vialat, a Ribesaltes i a Oleta, afronta dificultats econòmiques i quatre de les seves cinc societats han entrat en concurs de creditors. El grup atribueix la situació a la pujada dels preus de la construcció d'una planta a Ribesaltes i els problemes de producció. Per recuperar-se, vol impulsar els bolets ecològics, diversificar els productes i reduir la dependència de les marques de distribuïdor. La direcció assegura que no preveu ni tancar planta ni acomiadar treballadors i prepara un pla per garantir la continuïtat de l'activitat. A l'estat francès, des de l'1 d'octubre, la Seguretat Social la reembolsa les proteccions menstruals reutilitzables a les menors de 26 anys i a les beneficiaris de la cobertura sanitària solidària sense límit d'edat. La mesura permet obtenir fins a 2 productes gratuïts l'any a les farmàcies presentant la carta vital. S'inclouen les calces menstruals i les copes menstruals de marques autoritzades. Aquesta mesura vol ajudar a combatre la precarietat menstrual, ja que s'estima que una persona pot gastar entre 100 i 150 euros anuals en productes menstruals. Dues estudiants de català de la Universitat de Ratisbona, a Alemanya, estan preparant un documental sobre la situació del català a Catalunya Nord. Han vingut a l'estudi de Ràdio Arrels per parlar amb nosaltres del seu rodatge, Marie-Lorena Zettel i Mari Oberhofer.
2: La Marie té aquest vincle personal amb la Catalunya Nord, jo tinc el vincle professional perquè faig la meva tesi sobre la retirada i volia anar coneixent també aquesta regió per on va passar l'exili. Avui acabem, de fet, el rodatge i demà ja tornem a Ratisbona. Quan torni a Alemanya prepararé tot, tallaré el documental i s'estrenarà l'any que ve, al juny o al juliol del 2027, al cap de setmana de cinema català i també al compte de YouTube del festival.
3: També va ser la primera vegada que fem un projecte com això, no? I va ser una setmana molt intensiva, però amb molta riquesa.
1: Parlem ara de medi ambient a Catalunya Nord, ja que el cranc blau, una espècie invasora originària de les costes americanes, continua proliferant als estanys de Canet i Salses Leucata. Detectat per primera vegada el 2017, amenaça la biodiversitat i perjudica els pescadors, ja que destrueix les xarxes i es menja altres espècies. Les administracions han destinat més d'1 milió d'euros a estudiar el fenomen i buscar solucions. També hi ha hagut campanyes de captura massiva de crancs per limitar-ne la reproducció. Acabem amb esports. L'USAP s'ha imposat al Rugby Club de Vannes per 21-12 aquest dissabte a l'estadi Aimé Giral en la sisena jornada del Top 14 i es classifiquen ara en novena posició. I us deixem amb la previsió del temps.
4: La previsió del temps. Enric Balaguer.
5: Bon dia. Estem en un context d'altes pressions i doncs un temps tranquil i una massa d'aire suau. El vent bufa de nord-nord-oest i tenim un dia molt plàcid, ens creuen només uns núvols alts i inofensius. És un dia de tardor agradable, amb una temperatura al voltant dels 25 graus, excepte, evidentment, a muntanya. 17 a Formiguera, 19 a Palau de Cerdanya, 22 a Oleta, 24 a Vilafranca de Conflent, 26 al Soler, 25 a Caramany, Tuí, Òpol, Argelès i Arles, 22 a Corsaví. Avui és Sant Serafí i és el dia de la Mare de Déu del Pilar, la patrona d'Aragó. Per la Mare de Déu del Pilar, el tort ve i l'oreneta se'n va.
6: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
6: Cada dia i cada hora en català.

Segona part de la memòria a Miquel Sargatal. Som a casa seva, a Arles, un matí del gener del 2022. Aquest és el poema de Pere IV, Corrandes d'exili, musicat i cantat per Lluís Llach, que ell ha volgut en record de son pare, nascit a Santa Pau, prop d'Olot, que als 9 anys va venir a Catalunya Nord, on son pare s'havia refugiat acabada la guerra l'any 39. A la primera part, que vau poder escoltar ahir, ens va parlar també de la història tràgica de sa mare, nascida a Vilamulaca, que quan era mainatge, en temps de baremes, anava a casa dels avis a Arles. I l'octubre del 40, l'aigat va arrasar el mas. Ella i son germà petit van ser evacuats a temps. 8 persones de la família hi van morir. Ja sabem també que Miquel Sargatal va tenir una època bohèmia, en viatges per tota Europa, justament a Grècia, escolta per primer cop Lluís Llach, amb el viatge a Ítaca que feien sonar uns joves sud-catalans. I això el portarà a voler recuperar la llengua que havia oït a casa i als carrers d'Arles, bé que no parlava. Sabem també l'estreta relació que va tenir amb Jordi Pere Cerdà. Va viure fins i tot a la carnisseria que el poeta tenia a Santa Siscla i també amb Pere Verdaguer, aquest per qüestions familiars. 2 homes que van comptar molt a l'hora de posar-se a escriure.

0: Miquel Sargatal, has escrit teatre, poesia, novel·la, narracions en català i en francès, ja ho has explicat a la primera part d'aquesta memòria. Això d'escriure crec que comença molt aviat per tu, no?
1: Sí, cap a 15 anys. Havíem fet un viatge a Andalusia amb el Liceu. I allà vaig conèixer una... En el viatge hi havia una nina, vam sortir ensemble, vaig caure enamorat d'aquesta noia i a partir d'aquest moment em va venir com una gana de menjar o de beure. Va rejar, veus?
0: Escriure
1: un poema. I després, és curiós això de la poesia, perquè és una necessitat. Et ve raja del teu ser i necessites escriure el que et ve, veus? I ha començat així, i mai no ho ha deixat, mai no ho ha deixat. Mm-hmm. Per mi sempre ha estat el primer pla, ha estat una cosa molt, molt important.
0: Bueno, anirem seguint després tot el que has escrit i publicat. Ja l'any 81 m'interessa especialment perquè participes a la creació d'una revista literària.
1: Sí.
0: Encara efemera.
1: Sí, sí.
0: Animada per tu, hi ha en Gerard Fons també i altres, eh?
1: Sí, sí.
0: Una revista que es va publicar fins al 86.
1: Havia trobat a la universitat

0: sud, veus? I això crea molts lligams. Va, va ser molt, molt interessant. Una...
1: Per cert que a la revista hi va publicar en català en Jordi Pere Cerdà,
0: sí,
1: crec.
0: En Cerdà. Sí. Havíem publicat una novel·la inèdita d'en Massé, també. Havíem publicat escriptors alemany molt famosos, sí. I inglesos també, sí. Que era reconegut en aquell moment. Hem publicat també a poetes del sud, que Miquel Descot, Sanahuja...
1: I el 1985, Miquel Sargatal, escrius un recull de poemes, poemes catalans, en diu el títol.
0: Sí, sí. Sobre aquesta, aquest problema del qual t'he parlat, d'aquesta, sí, de la situació, és un poemes catalans, es pot dir tant en francès poema català que poemes, sí, catalans, veus? No, és això, és les meves dues parts de jo mateix, sí, que era el meu primer llibre,
1: sí.
0: I doncs he volgut començar plantejant aquest problema, aquesta dimensió de les dues llengües que per mi no ho tenia clar a l'època, veus? I doncs hi ha poemes en català, hi ha poemes en francès i poemes mig-mig, com t'he explicat, experiències que tal com venen, francès i català, m'ha barrejat.
1: I a partir d'aquí, a partir del 85, escrius i publiques regularment,
0: sí,
1: en català i en francès,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí, publicat amb regularitat fins al 2000. Després hi ha hagut la novel·la Le Cabanon sous le soleil,
1: sí, que el 80, el 97.
0: Sí, que m'ha costat molt i que m'ha decebut perquè hi havia posat força de mi mateix i no he tingut cap ressò i això m'ha tallat les ales, veus? A més, per mi escric molt lentament i escriure una novel·la tot treballant per mi és complicat. I llavors em vaig, he canviat, he anat cap a la poesia, que és més ràpid per fer, narracions curtes i teatre. Mm-hmm. I el teatre
1: hi arribarem després.
0: Sí, eh? I llavors em permet, de tot treballant, si vols, poder escriure coses que a mi m'interessa. Sí.
1: El 87, un recull de poemes, En dansant a l'espace. El 90, un altre recull, Relaxació en l'hotel Windsor.
0: Aquestes dues obres són completament influenciades, si vols, per la descoberta del budisme i a l'època i durant anys he practicat el budisme zen. I el budisme és molt curiós per mi perquè sempre m'ha interessat. De jove, tenia 15 anys, escoltava la música underground, però escoltava també el reggae, que és una música molt curiosa, molt difícil. I jo m'agradava molt aquesta música, veus. I també em recordo que tenia a la biblioteca un llibre sobre el budisme que m'interessava molt. I sempre he volgut fer budisme. De jove, sempre he volgut fer budisme. I com que, si vols, a Perpinyà no es podia fer budisme, no n'hi havia, he fet ioga. He fet ioga durant temps, he fet l'escola de ioga, he estat ensenyant de ioga durant anys, i un dia, sortint de l'institut de ioga, a baixa, a planta baixa, home, he vist dojo zen, feien budisme zen, i és això, el budisme zen que m'interessaven. I a partir d'aquest moment he practicat el budisme zen.
1: Encara ho fas?
0: No, encara no, no, encara no. Ho he posat entre parèntesi perquè per mi és molt complicat. El budisme es practica a 8 hores del matí, fins i tot comença a 7 hores a vegades. I doncs jo baixo a Perpinyà per anar a treballar, sí, em quedaria baixar el dissabte, per mi és molt complicat. Doncs el que faré és que tan bon punt seré jubilat, podré cap al dojo a practicar
1: el budisme. Doncs fer budisme zen, què vol dir? Hi ha unes...
0: No, el budisme zen
1: és
0: cada dia, sí, potser ho fer cada dia, però ho pot fer una vegada a la setmana, ho cal fer amb regularitat, per això. El budisme zen no hi ha cap ritual ni tot això, és meditació. És una meditació de 3 mesos per Buda. Sí. La meditació, l'experiència de Buda. És meditació sol. No hi ha pas cap, com el budisme tibetà, o hi ha, si veus, hi ha genuflexions, pregaris, tot això. No, el budisme zen no. És molt pur, és molt... És la via, en francès, c'est la voie abrupte. Sí. Et poses sobre el coixí,

0: I medites tant si ets aprenent com si, ets un, si en fas 10 a 30 anys.
1: I has arribat on volies amb això de la meditació?
0: És a dir, que no hi ha cap direcció, no, no, no.
1: O de què t'ha
0: Quan...
1: servit la meditació?
0: Serveix molt, perquè és una... La meditació, diuen que és una filosofia de vida, però en realitat no és una filosofia, per mi és una religió. Una religió en el sentit més pur, és a dir, que et permet de lligar-te amb això que és més gran que tu. No dic pas Déu, eh? Perquè en el budisme no, Déu no existeix. Esdevenes un element del tot. I quan esdevenes un element del tot, te despulles de tot això que és personal i prenes una dimensió més senzilla i més gran que tu mateix. Veus? I doncs et permet de viure la vida quotidiana passant del món relatiu, que és el món de les preocupacions, al món absolut, que és el món d'això que acabo de t'explicar, on ets un element del tot. I sobretot no cal restar, no cal quedar-se en aquest món absolut. És un canvi permanent entre el relatiu i l'absolut. És una respiració, veus? Com
1: D'acord.
0: una inspiració, expiració, és la mateixa cosa.
1: Sí.
0: Per mi, així ho entenc jo,
1: Sí,
0: eh? Te
1: sí.
0: dic pas que és la veritat santa.
1: Però has seguit una formació per arribar fins
0: Sí,
1: aquí.
0: sí. He fet 30 anys de
1: D'acord.
0: meditació, doncs m'ha
1: Sí.
0: treballat molt per això.
1: D'acord.
0: Treballat per això.

0: Miquel Sargatal, tornant a la teva història literària, cal dir també que escrius reculls de poemes i contes a l'Almanac Català del Rosselló.
1: Sí.
0: Durant anys.
1: Durant anys, sí, sí.
0: I el 95 participes al col·lectiu Emili Xatart, que publica el llibre Perpinyart.
1: Sí, sí.
0: Són els joves escriptors del moment, animats per l'editorial Trabucaire, i ets tu, en Joan Lluís Lluís, en Mesonov, en Gerard Jaquet, l'Aleix Arranyer. Com era aquella experiència?
1: Ben, escolta, jo he engegat el projecte una mica més al darrer. Gairebé els textos els altres ho havien escrit, i jo he estat al darrer a fer el text, i havia, tenia una idea molt que m'agradava molt, que el text es diu Tramuntana.
0: Sí.
1: I per mi ha estat una experiència molt rica, i la primera, si vols, la primera narració completament en català que he feta.
0: Ah.
1: Que he feta. M'ha demanat molt treball, perquè, si vols, com t'he explicat, el català no ho havia treballat prou. I m'ha demanat de treballar, de... Bé. I doncs he fet aquest text, el Tramuntana, que és un text que m'agrada molt. Donc integrat al projecte, i havíem tingut després una altra idea de fer un altre projecte. No me recordo si era l'Emili Xatart també, però un altre projecte que no va poder tirar endavant. I és treballant aquest projecte que he fet, el text del qual t'he parlat després, sobre l'aiguat. Aquest projecte, sí, de l'home que està en un taulat era per fer, sí, una obra, d'acord, col·lectiva amb el grup.
0: Bé, Miquel Sargatal, un apartat especial es mereix el teu teatre. Ja hem començat a parlar de l'origen de la primera obra i també de l'origen del teatre El Galliner. El Galliner que, de fet, el 2011 tu escrius la peça El món vist de dalt.
1: Això.
0: I ja has explicat que és una adaptació teatral d'un primer text que escrius en francès.
1: Sí,
0: sobre l'experiència terrible de la teva mare l'any 40 amb l'aigat aquí a Arles. Recordaré que ella, amb el seu germà petit, va sobreviure a la família que va morir en aquest aigat.
1: Això.
0: Que es va quedar al mas allà on vivien aquí a Arles. Tu escrius la peça de teatre amb un vist de dalt i la proposes als grups teatrals d'aquell moment.
1: Això.
0: I no acaba d'interessar.
1: No, és a dir que tot primer l'he presentada al grup de Mias, la Força Real,
0: a
1: Tolzà, i en aquell moment plegaven. Plegaven, no volien continuar, doncs per Mias no va funcionar. L'he proposat al grup de Sorreda, a Utrera. Ells no m'han contestat i he suposat que no els interessava. I l'he proposat donc, també a Fonfreda Serret, també no eren interessat perquè volien fer sobretot un teatre més modern, girat cap al sud. Posaven a l'escena obres del tricicle en aquell moment.
0: Sí.
1: Bé, i donc no corresponia. I doncs l'he posat el manuscrit en un calaix. I un dia, la idea em va venir, crea un grup i muntes tu la peça. És a dir, que jo no tenia cap experiència de teatre. I doncs em vaig envoltar de companys que eren bastant interessats i em vaig improvisar director, director de teatre.
0: I creieu el grup teatral
1: i creiem el grup del Galliner. Volíem donar el nom de... És una tradició aquí al Rosselló, quan crees un grup, de donar un nom famós del terme, veus?
0: Sí.
1: Fonfreda, Utrera, sí. Força Real, i d'on volíem, com que l'havíem creat a Reinès en aquell moment, volíem la Foncalda, perquè és un... Jo dic, no, hi ha prou d'això, trobarem altra cosa. I jo he proposat al Guiller, perquè volia un nom que em recorda el català que tenia al fons del cor. I això del Galliner, home, sempre venia quan era petit. El Galliner, teníem un Galliner al costat,
0: sí,
1: quan havia acabat a Sant Llorenç, al matí anaven al Galliner, menjaven els ous crus així de les gallines, i aquest home, aquest brot m'ha agradat. A més, diu que no agafem la cosa massa seriós també, veus? I doncs hem triat això avui.
0: Miquel, preparant aquesta emissió, m'has explicat que quan vas escriure l'obra El món vist de dalt i quan vas voler crear aquest grup El Galliner, vas trepar que hi havia gent que ja corresponien a l'obra teatral.
1: És a dir, que mentre escrivia el text, imaginava personatges, doncs, protagonistes de la història, i home, em deia, aquest veí aniria bé per fer aquest... fins i tot és exactament aquest que em cal.
0: Sí, sí.
1: I després, quan l'obra està acabada, que decidi de muntar, que vaig decidir muntar l'obra, els hi vaig demanar, i tots m'han dit que sí. El veí directe, en Joan, m'ha dit, sí, m'has donat força. En Joan Pau, que coneixes, escuteró,
0: sí.
1: En Joan Pau, que també era el meu veí, per fer el metge, hi havia un metge, un psiquiatre, anava molt bé, sí, jo vindré, ha fet el psiquiatre, i el capellà, també, el capellà dels banys, m'ha dit, sí, ho puc fer capellà, això m'agrada, sí.
0: I van rentar el grup, no?
1: Sí, eren tots personatges molt pitorescos,
0: sí.
1: molt típics. Aquesta colla, la primera colla de teatre, era increïble. Però era difícil de dirigir, perquè eren molt brut de decoffrage, com es diu en francès, veus? Era molt difícil de... I quan dissortadament ens proposaven de menjar abans de jugar, ai, abans aquí era a casa seva, perquè ximaven, cop de vi, anaven al capellà, no es tenia dret. Però era bo. Ho feia bé.
0: I presenteu El món vist de dalt a Arles el mes de juny del 2012.
1: L'hem presentada aquesta obra més de 25 vegades, si no m'enganyo. L'hem presentada al sud també. Hem anat a jugar a pobles d'Empordà, l'hem presentat fins i tot a costat de Barcelona.
0: Sí.
1: Va ser una experiència molt bona, molt forta. Sí.
0: Recordaré, ja ho hem explicat, ho ha explicat en Miquel, que El món vist de dalt és basat en l'aigat del 40, és la història de les persones que refugien al teulat de casa seva,
1: bé, com
0: és... la família de la teva mare.
1: Exacte. És aquesta imatge que em va, si vols, que m'obsessiona,
0: sí.
1: Que sona dalt d'autoblat, que criden, sí. amb els rajos de les rampes elèctriques,
0: sí.
1: I envoltat per les aigües.
0: Sí, sí.
1: És molt fort.
0: La segona obra del Galliner va ser El culte del Pallot l'any 2016.
1: Això sí, és un bon
0: record. Als estats totalitaris,
1: això mateix,
0: a l'opressió.
1: I també és una reflexió sobre la pèrdua de la identitat catalana,
0: sí.
1: Aquí, veus? I és una obra que es passa en 2030 o 2040 a França,
0: sí.
1: Hi ha una repressió, una interdicció, una prohibició per al català, i doncs són gent que viuen, catalans, que viuen en un món completament afrancesat, amb una prohibició forta, i per fer viure això de la catalanitat, una vegada a setmanes es retroben per fer un culte, que diuen el culte del Pallot. Finalment, tenen un culte sagrat, veus? Entren en un pis que és completament un santuari català, hi ha tot el vell món, hi ha espardenyes que pengen, cargols, mitjons de rugby, tot, sí. Això, veus? Aquest món tradicional català. I al mig de la taula hi ha un pallot que està al mig, fan prostitució davant aquest pallot, aixequen el pallot, a sota hi ha un lloc de truc i fan una trucada. Al final és divertit,
0: sí, sí, sí.
1: Però al fons no és divertit, al fons és una tragèdia.
0: És una tragèdia,
1: sí, sí.
0: És la mort de la cultura catalana.
1: Això
0: de fet.
1: I és el meu... no vull fer còmic per fer riure. Jo,
0: sí.
1: Faig còmic per parlar de coses tràgiques, perquè el sí. Còmic és una resposta a la tragèdia de la vida. I això l'he entès amb el món vist de dalt.
0: Sí.
1: L'he descobert.
0: Sí, sí, sí.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Miquel Sargadal, i la tercera obra, per ara doncs la darrera, Només un lloc tranquil, el 2019. Aquí hi ha la col·laboració amb la gent, els còmics de Figueres.
2: Això és un moment per nosaltres molt important. Ens hem trobat i ens hem fet amic amb una colla de teatre de Figueres i hem projectat doncs, de fer un projecte comú. I hem fet doncs, una obra comuna, escrita doncs, al món vis de dalt, a partir d'un personatge, el protagonista principal és un monjo budista.
1: Sí.
2: Un monjo budista que busca un lloc per poder practicar amb tota tranquil·litat i buscar la vida espiritual, la felicitat espiritual. Però un lloc així no és difícil, és difícil de trobar. Bé, doncs això és història. I ens ha enriquit molt aquesta col·laboració. Tant ells, que venen del sud, com nosaltres. Tot primer, estàvem completament esquizofrènica. Teníem l'esquizofrenia dels catalans del nord. És a dir que, abans que encontréssim els companys de Figueres, quan fèiem els assajos, parlaven en francès.
1: Sí.
2: Només parlaven català quan estaven a l'escenari. I tot baixant, discutíem en francès, fèiem la crítica en francès, no, il faut pas faire ça comme ça, là, tu vas te mettre là. Ho fèiem tot en francès. Això és una bogeria quan hi penses. I amb els de Figueres, evidentment, fem tots en català. Els dic, companya, ara fem els assajos en català. Tant un bus passa de la porta, parles en català. I si vols, les coses han tirat endavant, i ara, entre els companys de nosaltres aquí del Vallespí, parlem català. Això ha estat difícil,
1: sí, ja ho entenc.
2: Perquè te cal passar sempre hem parlat francès entre nosaltres, i és difícil canviar de llengua així. Comences en català i de seguida prenes la direcció francès i apa. Ara no, parlem català entre nosaltres i veus que és possible fer...
1: És possible.
2: Per mi és... Sí. I a més, hi ha dos companys que venen de Figueres, hi ha un company que ve de Barcelona, hi ha una noia que ve de Ripoll, hi ha en Titi i Alà, que tenen un català de Vallespí magnífica, i tot això fa una barreja d'accent que jo m'encanta.
1: Sí.
2: M'encanta molt això. I això és Catalunya, no?
1: Sí.
2: Tots aquests accents que...
1: I us trobeu en un lloc entremig com és Morellàs.
2: I no? Ens trobem entre allò que enmig que es Morellàs. I et volia dir alguna cosa també,
1: sí,
2: perquè hem après a ens conèixer tots. I un dia l'Eva, que és de Figueres, em diu, Miquel, saps? Et vull dir alguna cosa, és que nosaltres estem acomplexats pel català que teniu.
1: Acomplexats?
2: Com vols dir acomplexats? Tenim un català de Bayofa, tu tens un català perfecte, i és tu que ets acomplexat, sóc jo que som acomplexat. Tinc dificultats a expressar els meus pensaments i tot, no és això. És que teniu mots que nosaltres ens hem perdut, que són meravellosos.
1: Sí.
2: I durant anys han vingut als assajos amb un carnet i apuntaven els mots que no coneixien, els apuntaven, i tenen tota una llista de mots. Veus?
1: Sí, la... sí, és veritat, aquí s'ha conservat
2: un
1: vocabulari que al sud s'ha perdut.
2: Al sud s'ha perdut.
1: Sí, sí, sí.
2: I doncs al sud ella està convençuda que tenen castellanismes.
1: Sí, sí, sí,
2: nosaltres estem convençuts que el bon català és el català del sud.
1: Però...
2: Veus? Tothom està convençut, sí, sí, finalment. Si reflexiones una mica.
1: Miquel, aquesta obra, la tercera que heu fet al Teatre del Galliner, Només un lloc tranquil, que es va estrenar el 2019, va haver d'aturar-se, no? Es va haver d'arrestar per la pandèmia. La podreu reprendre o ja us dediqueu a la quarta obra?
2: És a dir que hi ha hagut una tragèdia durant el confinament. És la mort d'un comedià, la mort completament brutal i no ens hi esperàvem. I ens ha traumatitzat i volíem aturar.
1: Volíem plegar
2: perquè... semblava en aquell moment que era impossible treballar sense ell, sense en Gilbert, que un amic de Sant Llorenç, i doncs era fora de qüestió de continuar de presentar aquesta obra sense ell. I jo havia escrit ja un proper espectacle i jo he proposat un nou espectacle, hem integrat nous comedians i hem treballat directament amb aquest nou espectacle.
1: El món i altres ximpleries.
2: Això.
1: Què és?
2: El món i altres ximpleries és una... És un conjunt de peces més curtes, n'hi ha cinc. Home, el conjunt fa dues hores, per això. Quan te dic que són curtes, fan 20 minuts, 20 minuts, per això. I són textos molt satírics sobre aspectes de la vida actual. La primera peça es diu A Poma. La Poma és una reescriptura d'un mite bíblica d'Adam i Eva, de la fruita prohibida. Després he escrit un text molt crític a partir del mite de la caverna de Plató. Doncs hi ha personatges al fons d'una caverna, estan en un sofà, estan encadenats davant una televisió, no poden girar el cap com el mite, però és transformat, veus? Després he fet un text que és una crítica del transhumanisme, això del transhumanisme que permetria a l'home de viure indefinidament. Veus? I es diu Última mort, és la mort que esdevé inútil, ja que la gent no es mor més i que es suïcida, es tira a baix d'un pont. Veus? Última mort. Després hi ha La gran cabussada, hi ha dos personatges a l'escenari, el públic entén a poc que aquests personatges estan al mig del mar, que neden, que aquests personatges són ovelles, i finalment entén que és la continuació d'aquest episodi d'en Rabelais que es diu Les moutons de Panurge. Si ho coneixes, que és en Panurge que agita, sí, que tira al mar ovelles, i doncs són dues ovelles que sobreviuen a la tragèdia, i doncs no et dic res més, no, és això. I la darrera peça es diu Supermercat, que és una, es passa en un supermercat, que és un far de riure, és una satira, evidentment, d'un dissabte a la tarda al supermercat.
1: No, és un muntatge ambiciós, aquest.
2: Sí, sí, sí. He volgut, si vols, sortir d'aquest d'espectacles populars i... Bon, he posat a un nivell, si vols.
1: Sí, i ho feu amb gent de Figueres, també?
2: Sí, sí, ho fem amb gent de Figueres, un de Barcelona, aquell de Ripoll, i...

0: Bé, arribem ja a la fi d'aquesta memòria amb en Miquel Sargatal. Estem a casa seva aquí a Arles, un matí del mes de gener del 2022. T'he demanat músiques.
1: Sí.
0: I m'has començat demanant aquella musicació del poema de Pere IV, Corrandes d'exili, que va fer Lluís Llach, entre altres cantants.
1: Sí, que ha musicat Lluís Llach, que evidentment és un homenatge a la retirada, és un homenatge al meu pare, a la seva història, al meu avi, a tota una part de la meva família.
0: Sí.
1: He triat aquesta cançó per això, sí.
0: I Al peu de les alberes, amb en Pere Figueres?
1: Pere Figueres és un cantant que ha comptat molt per mi. És un cantant que ha impregnat quan tenia 20 anys.
0: Sí.
1: En aquest moment ho he pres consciència de la catalanitat. I és una música molt encertada sobre un poema que m'agrada molt de Joan Amada, que expressa per mi tota la poesia del nostre país, de les nostres terres. I també és una cançó que agradava molt a la meva mare, és per això que l'he triada, perquè la meva mare és ella que m'ha donat aquest amor per les terres nord-catalanes. I doncs em semblava important de posar-la en aquesta memòria.
0: I també m'has demanat Genesis.
1: Genesis i Neil Young, dues cançons, evidentment, que representen una part important de la meva cultura i de la meva formació intel·lectual.
0: Sí.
1: Han comptat molt quan era adolescent i més tard.
0: Sí.
1: Encara escolti sovint aquestes cançons. Sí.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: I Leo Ferré?
1: En Leo Ferré, que canta Chanson d'automne de Paul Verlaine. En Leo Ferré, que és un cantant d'origen català.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, d'origen català. El pare era republicà. Republicà, sí, sí. Sí, sí. I he triat en Leo Ferré i Chanson d'automne perquè, clar, la cultura francesa havia de tenir una plaça també, perquè té una plaça per mi, ha estat completament important en la meva formació, i Chanson d'automne, Paul Verlaine, la poesia.
0: Sí.
1: No es podia oblidar.
0: Ja, d'acord. Per cert, que hem parlat del Miquel Sargatal com a escriptor, hauríem hagut de parlar també del Miquel Sargatal, que també en un inici va començar a fer cançons i a cantar-les.
1: Sí.
0: Va ser cantant també va fer concerts, no?
1: Un concert.
0: Un concert.
1: A Sant Michel de Cuixà. Sí, sempre he fet cançons. Al moment m'he dit, escolta, Miquel, fas cantant o fas escriptor?
0: Ah.
1: No es pot fer els dos. I he triat l'escriptura, però hauria pogut triar la cançó i la música. Sí, m'agrada molt.
0: Aquí hi ha una guitarra.
1: Hi ha una guitarra, sí.
0: Encara és activa,
1: sí,
0: aquesta guitarra.
1: Sí, em serveix. Vols que et canti una cançó, no?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: Apa. Te cantaré l'última que he feta.
0: D'acord, molt bé.

0: Una de les teves cançons.
1: Sí, és l'última que he fet, aquesta.
0: És una cançó autèntica, és a dir, autobiogràfica?
1: No.
0: Això de l'esquat?
1: No, és a dir,
0: de la teva època bohèmia i de viatges?
1: Són fragments de records.
0: Sí.
1: I n'he fet una cançó.
0: D'acord.
1: He trobat, tot primer he trobat la música,
0: sí.
1: I després tenia aquesta idea d'una noia que és una mica bohèmia, que intenta fugir la seva vida, i jo estic enamorat d'ella i li dic de tornar al país, de tornar a mi.
0: D'aquí un any et jubiles,
1: és això.
0: Com a professor de francès tindràs més temps,
1: sí.
0: Podràs escriure, podràs això. Fer cançons, potser les cantaràs, no sé.
1: Sí, sí, sí. Tot primer tinc com a projecte de fer una, de replegar les peces de teatre que he feta i de fer un llibre.
0: D'acord.
1: És gairebé fet, només l'he de proposar. I després tinc com a projecte d'acabar una novel·la que dins el Quaraix, ja temps que tinc el Quaraix que m'agradaria acabar. Després de tornar a fer, a practicar el budisme zen.
0: D'acord.
1: I voldria també m'implicar, donat el meu temps, per ajudar la cultura catalana. I també tinc com a projecte, m'agradaria molt de fer immersió en català per poder arribar a ser completament bilingüe, tant en francès com en català.
0: Molt bé.
1: Són els projectes que tinc.
0: En Miquel Sargatal té molts projectes. Estic molt content que m'hagis acceptat fer memòria, que m'hagis acollit a casa teva.
1: Sí, sí.
0: Ha sigut molt interessant tot el que has explicat. Ho has explicat, a més, molt bé.
1: Gràcies.
0: Amb una bona llengua, a més, eh?
1: Gràcies.
0: Tu que sempre vas dubtant.
1: Sí, sí, jo dubti molt i tinc un català que em costa,
0: sí.
1: Però mira, quan estic en el ritme, va bé.
0: Molt bé. Surt bé. Miquel Sargatal, gràcies. Moltes
1: gràcies.
0: Gràcies
1: a tu i Bringuet.
0: I bon dia.
1: Bon dia.
2: El dia de les pluges, l'autopista era buida. Et vaig buscar als hotels de les ciutats més grises, als rastres dels camions, a les gasolineres.

0: Després de l'enregistrament he demanat a Miquel Sergatal altres cançons per acompanyar aquesta memòria i em diu Ramon Muntaner, que estem escoltant, amb la cançó Road Movie del disc Fugida del 88. També un poema de Josep Sebastià Pons, El dia clou, amb el grup de música d'arrel Sol i Serena, i la cèlebre Georgia on my mind de Ray Charles, de l'any 1960. Abans de marxar, em regala una capsa de rosquilles, d'Arles, evidentment. No pots anar-te'n d'Arles sense rosquilles, em diu.
1: Memòria. La nostra gent.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, som dilluns 12 d'octubre i us informa Paula Escudero. El centre hospitalari de Perpinyà ha iniciat dos projectes per reforçar l'atenció sanitària. El primer és una unitat de cures pal·liatives amb 12 llits destinada a atendre els pacients i les seves famílies. El segon preveu ampliar el bloc quirúrgic amb dues sales noves. Una estarà dedicada a la cardiologia, mentre que l'altra permetrà combinar intervencions quirúrgiques amb tècniques d'imatge mèdica. Les dues instal·lacions haurien d'entrar en funcionament a finals del 2027. L'empresa productora de bolets Maison Vialat, a Ribes Altes i a Oleta, afronta dificultats econòmiques i quatre de les seves cinc societats han entrat en concurs de creditors. El grup atribueix la situació a la pujada dels preus de la construcció d'una planta a Ribes Altes i els problemes de producció. Per recuperar-se, vol impulsar els bolets ecològics, diversificar els productes i reduir la dependència de les marques de distribuïdor. La direcció assegura que no preveu ni tancar planta ni acomiadar treballadors i prepara un pla per garantir la continuïtat de l'activitat. A l'estat francès, des de l'1 d'octubre, la Seguretat Social reembolsa les proteccions menstruals reutilitzables a les menors de 26 anys i a les beneficiaris de la cobertura sanitària solidària sense límit d'edat. La mesura permet obtenir fins a 2 productes gratuïts l'any a les farmàcies presentant la carta vital. S'inclouen les calces menstruals i les copes menstruals de marques autoritzades. Aquesta mesura vol ajudar a combatre la precarietat menstrual, ja que s'estima que una persona pot gastar entre 100 i 150 euros anuals en productes menstruals. Dues estudiants de català de la Universitat de Ratisbona, a Alemanya, estan preparant un documental sobre la situació del català a Catalunya Nord. Han vingut a l'estudi de Ràdio Arrels per parlar amb nosaltres del seu rodatge, Marie Lorena Zettel i Mari Oberhofer.
4: La Marie té aquest vincle personal amb la Catalunya Nord, jo tinc el vincle professional perquè faig la meva tesi sobre la retirada i volia anar coneixent també aquesta regió per on va passar l'exili. Avui acabem, de fet, el rodatge i demà ja tornem a Ratisbona. Quan torni a Alemanya prepararé tot, tallaré el documental i s'estrenarà l'any que ve, al juny o al juliol del 2027, al cap de setmana de cinema català i també al compte de YouTube del festival.
5: També va ser la primera vegada que fem un projecte com això, no? I va ser una setmana molt intensiva, però amb molta riquesa.
3: Parlem ara de medi ambient a Catalunya Nord, ja que el cranc blau, una espècie invasora originària de les costes americanes, continua proliferant als estanys de Canet i Salses Leucata. Detectat per primera vegada el 2017, amenaça la biodiversitat i perjudica els pescadors, ja que destrueix les xarxes i es menja altres espècies. Les administracions han destinat més d'1 milió d'euros a estudiar el fenomen i buscar solucions. També hi ha hagut campanyes de captura massiva de crancs per limitar-ne la reproducció. Acabem amb esports. L'USAP s'ha imposat al Rugby Club de Vannes per 21-12 aquest dissabte a l'estadi Aimé Giral en la sisena jornada del Top 14 i es classifiquen ara en novena posició. I us deixem amb la previsió del temps.
6: La previsió del temps. Enric Balaguer.
7: Avui som el dilluns 12 d'octubre. Bon dia. Un temps variable amb encara unes temperatures per sobre de les normals, 4 o 5 graus per sobre de les normals, amb màximes aquesta tarda de 25 a Perpinyà, 24 a Ceret, 23 a Prada, 18 a Ocesa i 16 graus del banc de Formiguera. El temps variable amb un domini del sol ens acompanyarà, sens dubte, almenys fins aquest dissabte, i malauradament doncs, encara esperem aquestes pluges tan necessàries. De moment, demà dimarts a 13 d'octubre, amb les temperatures mínimes a la matinada aniran dels 8 graus al Capcir fins als 16 graus a la plana del Rosselló i a la tarda amb, sens dubte, més sol que avui, fins i tot doncs, de 25 graus a prop de la costa fins a 16 graus al Capcir, encara 4 o 5 graus per sobre de les normals. Dimecres fins i tot podrien guanyar 1 o 2 graus abans de començar a baixar pel que fa a les màximes, potser lleugerament a partir de dijous, però encara per sobre de les normals.
2: Escolteu Ràdio Arrels. Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
0: Imma Lores, de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Universitat de Lleida. El vostre tema sovint és les pintures que trobem a les esglésies, algunes que hi són encara o fragments que hi són encara i d'altres que, evidentment, no hi són, però són a museus si no han desaparegut. Aquestes pintures, les primeres, a quina època les trobem? Les han estat fetes?
8: Les primeres pintures serien de l'entorn de l'any 1000. Normalment són de l'entorn de l'any 1000, però la major part de pintures que conservem són ja d'època romànica, plenament, per tant, d'entre finals del segle XI i sobretot del segle XII i principis del XIII.
0: Aquestes pintures, moltes, han estat tretes del seu lloc. Hi havia un interès de treure aquestes pintures del seu lloc original?
8: A veure, aquesta és una realitat que és molt particular, diguem-ne, del que és la pintura romànica catalana, perquè majoritàriament es conserva en museus, encara n'hi ha en algunes esglésies, però majoritàriament es conserva en museus, i això ve d'un moment determinat, entre l'any 1919 i 1923, en què la Junta de Museus de Barcelona va recomprar les pintures que havien comprat en un primer moment un grup d'antiquaris i que havien començat a arrencar i les va comprar la Junta de Museus i les va arrencar la Junta de Museus per portar-les a Barcelona. No sabem què hauria passat si això no s'hagués produït.
0: El dia d'avui, al segle XXI, quina és l'estratègia per conservar, fer conèixer aquestes obres?
8: Clar, la realitat d'això és que avui tenim un patrimoni molt dispers, perquè fins i tot hi ha conjunts que s'arrenquen parts en diferents moments i aquestes parts a vegades estan, algunes vegades estan en museus diferents. Per tant, tenim un desmembrament, aquesta és la creu d'aquesta moneda, no? Tenim un desmembrament molt important d'aquest patrimoni. I hem d'aconseguir sistemes per explicar-lo al públic, perquè avui el públic va a les esglésies i les pintures no hi són, o n'hi ha algun trosset encara conservat, van al museu i veuen uns absis romànics, però no són l'arquitectura, sinó que són reproduccions amb les pintures muntades, però són algunes parts, però no tenim la informació de l'església ni de l'edifici d'on venen i tal, i en altres casos, a més, doncs el conjunt està desmembrat i, per tant, veure'l en conjunt, entendre'l en conjunt, doncs és molt complicat. Per tant, s'han fet assajos diversos, sobretot amb reproduccions, fer reproduccions a les esglésies amb mètodes diferents, des de pintar els murs, amb reproduint fidelment les pintures que hi havia, o amb paper gel, amb impressions d'alta qualitat que s'anomena doncs, amb paper gel, o bé amb videomapping, amb projeccions també fidels als originals. Nosaltres el que hem fet és optat per un model, per la construcció del que anomenem models digitals dels edificis, recol·locant les pintures en aquests edificis, de manera que això sigui, sí, són models 3D, de manera que això doncs, es pugui posar a disposició del públic i via internet, via telèfon mòbil, via etc., es puguin veure. Quan un està a l'edifici, pugui veure l'edifici d'una altra manera, pugui veure l'edifici amb les seves pintures, allò que no pot veure allà ni pot veure en el museu.
0: És a dir, que s'ha reconstituït gràcies a de tècniques numèriques com eren aquestes pintures a l'època.
8: No, la idea és, amb aquesta reconstrucció numèrica que dieu vosaltres, diguem-ne, recol·locar digitalment, sí, sí, no, numèricament, les pintures en un model 3D de l'Església.
0: És a dir que, concretament, la gent se passeja, van a visitar un monument, una església, en el cas de Sant Quirze de Pedret, i poden, gràcies a tècniques numèriques, allà mateix hi ha el sistema per ho mirar?
8: No, encara no. Ara és,
0: però és l'idea, potser.
8: Aquesta seria una possibilitat molt, molt interessant. Ara tenim una eina que és consultable només per ordinador, encara no es pot mirar amb altres dispositius, però bueno, és el resultat d'un projecte de recerca recent i que ara posem a disposició perquè això, esclar, es pot utilitzar i es pot, diguem-ne, avançar una mica més i avançar una mica més, sobretot en posar-lo encara a disposició d'una manera més general per al públic, explicant a més a més tots els aspectes que hi ha darrere d'això, és a dir, la història de l'edifici, la història de les pintures, per què les pintures no són allà, i on són, i en quants llocs són, com es pintava en època romànica,
0: el procés,
8: com es pintava en època romana, com es van arrencar, com, com, com,

0: Evidentment, però a més també hi havia, esclar, han estat modificades les entrades de llum, les finestres, el que cobria les finestres, etc. És a dir, llavors el que hem intentat nosaltres és també de manera, diguem, de manera digital, de manera numèrica, intentar-nos acostar a la restitució numèrica d'aquesta il·luminació tan natural, tant amb llum natural com amb llums artificials, i després combinar-ho. En què consistia la llum artificial? Doncs consistia bàsicament en llums d'oli, que normalment eren dispositius de vidre, hi havia l'oli, que es penjaven, i després amb ciris i espelmes i amb els seus suports corresponents. Normalment molt, molt centrada en l'espai de l'absis. I a més, sempre hi havia una mica de llum a l'església. Sempre n'hi havia d'haver.
1: Això per qüestió litúrgica, no?
0: Però
1: segurament.
0: Al moment de la litúrgia s'encenien moltes més llums, evidentment. És a dir, i s'encenien a l'absis.
1: I no seria bo de deixar d'enllumenat elèctric i reconstituir com era abans?
0: Això es pot fer com a, diguem-ne, com a demostració, però de manera general segurament els responsables, els propietaris de les esglésies et diran que no, perquè si algun trapussa hi cau, doncs els hi buscaran, els hi demanaran responsabilitats. O sigui que, i a més, avui, en el segle XXI, no estem acostumats a la foscor.
1: I Malores, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.

espieu la plana, espieu el sol, espieu la muntanya, espieu

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: La revista de la setmana.
2: Amb Pasqual Tirac.
3: La revista Sapiens ens fa reviure episodis històrics i ens fa conèixer personatges que han marcat la història. I un cop per mes coneixem el sumari de la revista gràcies a la seva directora, Clàudia Pujol. Bon dia, Clàudia.
4: Hola, bon dia, Pasqual, com esteu?
3: Aquest octubre ens presenteu una portada intrigant, intrigant, jo diria, sí, perquè hi ha una dona que sembla jugar a escacs, escacs gegants, i evidentment es veu que es tracta d'una reina.
4: Efectivament, efectivament, es tracta de Margarida de Prades, no, que l'han recreat sobre un tauler d'escacs que reivindica la seva figura davant d'un rei caigut, no, davant de Martí l'Humà. Llavors, el que fem en aquest número és explicar qui va ser realment Margarida de Prades. No, segurament cap altra dona de la nostra història medieval ha generat tantes versions d'ella mateixa com Margarida de Prades. Tenim la jove que l'obliguen a casar-se amb un rei molt més gran que ella, amb Martí l'Humà, la Margarida, aquesta víctima sobre la qual recau la pressió d'engendrar un hereu al tron, la Margarida que se la culpa de la fi de tota una dinastia quan aquest fill no arriba, també una de les reines d'aquí, trobadors i poetes, han dedicat més versos. I ara s'està investigant molt, hi ha uns quants historiadors que estan investigant molt tota aquesta figura i el comtat de Prades i tot plegat, i de la documentació en va emergint una reina més rebel i més forta del que s'imaginava. Llavors, en aquest número de Sapiens expliquem que Margarida de Prades és molt més que la història d'una jove que no va saber donar un hereu a Martí l'Humà en els últims moments de la seva vida, no? En l'ocàs de la seva vida, sinó que també és la història d'una corona que no va saber trobar-lo. Llavors, hi ha dones que la historiografia ha convertit en culpables d'allò que en realitat mai no va estar a les seves mans. I en aquest sentit, Margarida de Prades seria un exemple molt paradigmàtic. Ella es casa amb Martí l'Humà quan té 21 anys, a Martí l'Humà en té 45, és vidu i, com sabem, està assetjat per una gran crisi dinàstica cada vegada més greu. Cal un hereu i cal ràpid aquest hereu. Margarida és l'escollida per donar continuïtat al casal de Barcelona, però, com que el fill no arriba, s'extingeix una línia dinàstica de gairebé 6 segles. Llavors, molt injustament, durant segles, la historiografia ha fet recaure sobre Margarida tota aquesta responsabilitat, no? I la redueix aquesta imatge d'una dona jove i vella que no és capaç de donar un fill al rei. I, per tant, és tractada com una figura molt més passiva, gairebé decorativa. Però les investigacions aquestes més recents que et comentaven, aquesta documentació ens mostra una Margarida amb capacitat d'acció política, una Margarida que és capaç de negociar amb reis, negociar amb papes, amb institucions, per defensar la seva dignitat i els seus interessos. Però de l'article, més enllà d'emergir aquesta Margarida, per mi hi ha un tema que el fa especialment interessant, i és perquè una corona sencera confia el seu futur, no? Un futur que ve des de Guifré, a l'embaràs d'una dona, perquè hi havia alternatives. Per exemple, un dels candidats era Frederic de Luna, que era un net bastard de Martí l'Humà, no? Perquè aquí també entrem en una altra qüestió, no? Que volia ser dir realment ser legítim o bastard a l'Europa medieval, perquè la frontera no era tan infranquejable com podríem pensar. O sigui, el llinatge, la posició de la mare i sobretot la capacitat de construir una sortida política podien pesar tant o més que la condició jurídica de naixement. I, per tant, la història n'és plena, no? Des d'Enric II de Trastàmara, que arriba al tron de Castella, o Joan I, que funda la dinastia de Visa Portugal, o Guillem, que conquereix a Anglaterra i es converteix en rei. Tampoc ser dona era necessàriament una barrera insalvable, perquè hi ha casos, Urraca, Berenguera Castella, Joana I Navarra, Matilde Anglaterra, que demostra que hi havia dones capaces d'acceptar una successió femenina. La corona d'Aragó, en canvi, no va saber trobar una sortida a temps, i 2 anys després de la mort de Martí l'Humà, el compromís de Casp acaba lliurant el tron a Ferran d'Antequera de la dinastia Trastàmara. I aquí hi ha la gran paradoxa de la història de Margarida de Prades, no? Mentre altres corones havien trobat maneres d'integrar bastards o d'integrar dones en la successió, la corona catalana aragonesa va acabar lliurant el seu futur a una dinastia forana. Expliquem tota aquesta història.
3: Que el més culpa era incompetència que no pas aquesta pobra dona.
4: Exactament, ell al final, escolta, vull dir, ja sabem com van els embarassos, no? Al final és, no és una qüestió matemàtica ni molt menys, però també hem de pensar que hi havia una corona catalana-aragonesa doncs, que estava molt endeutada, una corona que estava molt afeblida i que no va saber jugar bé les seves cartes.
3: Sobre un altre tema, una efemèride, Sant Jordi. Sant Jordi, me diria com Sant Jordi a l'octubre, sí, perquè si entes bé, la festa del llibre, que bo, sabem que és molt popular a Catalunya, que se venen milers i milers de llibres, no ve d'ahir, això, eh?
4: És una història curiosa que sovint la gent no la sap i ens ha semblat bé, coincidint amb aquesta efemèride que, com bé deies, el 7 d'octubre es va celebrar els 100 anys de la primera festa del llibre. Llavors, sovint la gent se sorprèn de saber que la Festa del Llibre no va ser una iniciativa catalana ni va ser el 23 d'abril, no? Sinó que va néixer com una iniciativa de la dictadura de Primo de Rivera. El 7 d'octubre de l'any 26, un decret de Primo de Rivera i Alfons XIII creen el que en van dir la Fiesta del Libro Español. Quina era la idea? La idea era promoure la lectura, la venda de llibres i, sobretot, doncs, la figura de Cervantes i de la cultura espanyola, no? Perquè Cervantes doncs, va néixer també a l'octubre i bé, tot això. A Barcelona, doncs, aquell primer dia es van fer actes oficials, discursos solemnes, es van fer exposicions sobre Quixot. Bé, tot això estava previst, no? El que no estava previst és que al carrer passés una cosa doncs, que les autoritats no havien contemplat en absolut. Què va passar al carrer? Les llibreries abans van començar a treure llibres amb descomptes, amb el 10% de descompte. La gent s'hi va abocar, hi va haver vendres doncs, molt importants, no? Es van vendre moltíssims llibres, sobretot molts llibres en català. Per exemple, l'escriptor Carles Soldevila, no? Va estar revisant la hemeroteca doncs, de l'època i ell va arribar a parlar d'una mena de febre inexplicable per comprar llibres. I en pocs anys, doncs, aquella celebració que havia estat pensada des del poder es va convertir en una autèntica festa popular. Per mi és una de les coses que més m'interessen d'aquesta història, perquè Catalunya va girar com un mitjó una iniciativa que havia nascut amb una clara voluntat oficial i espanyolitzadora. Per tant, la festa va anar perdent el seu caràcter, podríem dir-ne, solemne, institucional, i es va convertir això, no?, en una diada de carrer, amb llibreries, amb escriptors, amb parades i amb molts de lectors, i es va anar convertint en una expressió de catalanitat. Els llibres en català doncs, tenien un protagonisme molt, molt creixent, no? Molt important. I l'altra data que és important és que això va ser així a l'octubre fins que el 1931 va passar una altra cosa que seria decisiva. Aquesta festa del llibre, que se celebrava doncs, el 7 d'octubre, es va traslladar el 23 d'abril fent-ho coincidir amb Sant Jordi. I va ser doncs, el primer Sant Jordi de llibres i de roses, perquè fins aleshores el Sant Jordi, des de l'època medieval, doncs, es venien roses, no? Hi havia una tradició de vendre roses. I a partir d'aquest 1931 s'hi van afegir els llibres i aquestes roses i llibres va ser tot un esclat popular. I la història és aquesta, no? D'aquella iniciativa oficial del 1926 va acabar sortint-ne una de les tradicions més estimades de Catalunya, no? La resta de l'Estat doncs no va arrelar, no? Va deixar de fer-se. En canvi, aquí doncs la festa creada des del poder, la societat doncs se la va acabar fent seva i la va transformar completament.
3: Era una aposta arriscada. I, a més, paradoxal, perquè dictadura i cultura, habitualment...
4: Sí, no lliguen molt.
3: Has evocat l'època medieval. Veig que també hi ha un article sobre els cavallers. A l'escola ja estudiem l'edat mitjana i ens enlluernen els cavallers, les armadures, els castells. A Sapiens en feu un article aprofundit.
4: Sí, exacte. Ens semblava interessant perquè, mira, quan pensem en un cavaller medieval, tu ara ho deies, ho escrivies molt bé, no? Què ens imaginem? Un home amb una armadura, amb una espasa, amb un cavall, no? Amb un codi d'honor d'aquests impecables. I aquesta imatge és, en bona part, doncs, una construcció posterior. Llavors, expliquem qui hi havia realment rere aquest casc i rere aquest escut. La figura del cavaller es va consolidar a Europa a partir de l'alta edat mitjana, sobretot entre els segles IX-XI, quan els guerrers a cavall es van convertir en una peça fonamental dels exèrcits feudals. a Catalunya la cavalleria va adquirir una importància molt especial, sobretot a partir del segle XI, amb l'expansió dels comtats cap als territoris musulmans. Però, clar, convertir-se en cavaller no era l'abast de tothom. La majoria doncs, eren fills de cavallers, de petits nobles. Per què? Doncs perquè mantenir un cavall de guerra, les armes i l'armadura, doncs, tot plegat costava una petita fortuna. Llavors, expliquem també com era la formació d'aquests cavallers. Els nens eren enviats doncs, a la cort d'un noble, on es feien patges i allà aprenien a muntar, a caçar, a manejar les armes. A l'adolescència es convertien en escuders d'un cavaller, el qual acompanyaven en les campanyes militars, l'ajudaven a tenir cura dels cavalls, tenir cura de l'armadura. I llavors arribava el gran dia, no? Que en deien l'adobament, que era tot un ritual que feien que els convertia oficialment en cavallers. Per exemple, explica el Ramon Llull, i sobre l'article, que l'aspirant havia de vetllar, confessar-se, assistir a missa, jurar que serviria a Déu, al seu senyor, els ideals de cavalleria. I una vegada havia jurat tot això, rebia l'espasa, un petó i també una bufetada, es veu, perquè no oblidés mai la responsabilitat que assumia fent-se cavaller. Bé, això era l'ideal, però què passava? Que entre l'ideal i la realitat doncs hi havia un abisme, no? I aquell cavaller que deia doncs, que havia de ser un cavaller just, prudent, fort, temperat, doncs la realitat era molt més violenta. Llavors, quina era la realitat? Doncs que molts cavallers doncs, disputaven terres i poder a cop d'espasa, alguns fins i tot atacaven els seus propis súbdits, i que l'Església també per aquí al mig doncs, va intentar controlar aquesta violència amb moviments, per exemple, com el Pau i Treva, i més endavant va també intentar canalitzar tota aquesta energia guerrera, no?, enviant-los a les croades. Això és fins al segle XV, no?, que el segle XV és un món en el qual els cavallers comencen a quedar obsolets, sobretot perquè hi ha uns exèrcits doncs, cada vegada més professionals, amb armes de foc i artilleria, i això els va arraconant. I la gran paradoxa és que just quan els cavallers deixaven de ser els grans guerrers d'Europa és quan la literatura comença a convertir-los en herois. Llavors ens trobem amb Tirant lo Blanc, amb Corialia Güelfa o amb el Quixot, que contribueixen a crear aquesta imatge romàntica del cavaller que encara avui conservem i que tu doncs, abocaves doncs, a l'inici.
3: Sí, sí, perquè hem conservat aquesta imatge encara avui.
4: Exacte, però bueno, sapien que darrere l'armadura no hi havia només honor i gesta, sinó que també hi havia una cuna, no? Una noblesa, uns diners, poder, violència i una societat doncs, molt, molt feudal en aquest sentit.
3: Hem parlat d'efemèrides per Sant Jordi, que és la festa del llibre. Hi ha també un altre llibre que és reeditat en català, és el llibre roig de Mao Tse-tung.
4: Sí, exacte. Després de la Bíblia és un dels llibres doncs, més publicats de la història, sinó el que més, no? Se n'haurien distribuït, es parla de més de 1.000 milions d'exemplars. Llavors, ara coincidint, com deies, amb el 50è aniversari de la mort de Mao, aquest llibre ha tornat a reeditat en català a casa nostra. I ens ha semblat doncs, una bona oportunitat per explicar què era exactament aquest llibre roig. El llibre Roig de Mao es va publicar per primera vegada el 1964 i no era pròpiament un llibre, sinó que era una recopilació de frases, discursos, escrits de Mao. La idea va ser del seu ministre de Defensa xinès, de Lin Biao, que què va observar? Ell va veure que els soldats no retallaven les frases del seu líder, les que apareixien en els diaris, tot plegat, i les guardaven. I va pensar, home, doncs, per què no fem un llibre amb tot això? Llavors va idear fer un volum petit amb la coberta vermella i que acabaria convertint-se amb el temps doncs, en una bíblia política. La revolució cultural doncs, a partir del 1966 s'obligava als ciutadans xinesos a estudiar-lo, a memoritzar-lo, a portar-lo sempre a sobre. No? Hi ha moltes fotos no? que veiem tots els, no? tots els xinesos amb el llibre a la mà. I, de fet, les cites de Mao doncs, apareixen en els discursos, en els judicis, en les escoles, en les fàbriques, absolutament a tot arreu. El culte va arribar a uns extrems molt sorprenents. Hem de tenir en compte que la propaganda oficial atribuïa el pensament de Mao de tot, des d'èxits esportius, curacions de malalties, fins i tot doncs, la supervivència dels camperols davant d'una sequera o de mariners atrapats en una tempesta. Molt màgic, no? Aquesta propaganda li atribuïa uns poders màgics, gairebé. I aquest fenomen, a més, va traspassar les fronteres de la Xina i el llibre roig es va convertir en un símbol dels moviments anticolonials, antiimperialistes, tots els moviments doncs, revolucionaris. Tant els joves del maig del 68, llegint el llibre Roig de Mao, però també ho feien els guerrillers llatinoamericans o fins i tot Andy Warhol, no? En un moment determinat, converteix Mao en aquesta icona pop, no? En aquest quadre tan representatiu. A Catalunya el llibre també va circular de manera clandestina durant el franquisme. De fet, la primera traducció es va publicar a Amèrica Llatina, no? Per evitar la censura, però bueno, d'aquelles maneres clandestines també el vam tenir, també va arribar. I ara aquella traducció catalana, que feia molt de temps que estava descatalogada, s'ha recuperat. I bé, ens semblava doncs, que era interessant explicar la història de com un petit llibre vermell va poder convertir-se en una arma política, en un objecte de culte i fins i tot en una icona mundial.
3: El llibre vermell de Mao, El destí dels cavallers, la primera festa del llibre i El destí de la reina Margarida són quatre dels articles, dels nombrosos articles que podrem llegir en el número d'octubre de Sapiens. Moltes gràcies encara a Clàudia Pujol, directora de la revista, per aquesta presentació. Ens trobem el mes que ve.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
3: Adeu.
4: Adeu, adeu.
5: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
0: Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels i aquests dies presentarem el grup de l'Alt Penedès It's Your Enemy. Oriol i Edu, bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
0: Vosaltres sou el guitarrista i el cantant d'aquest grup i aquesta setmana ens parlareu del vostre últim disc que es diu Desobediència Civil. Primer de tot, us demanaré de presentar a cada un dels altres membres del grup.
4: Vale, sí, doncs a la bateria que avui no ha pogut estar aquí es diu Pere, porta molts anys tocant la bateria amb altres grups, com per exemple KFA i entre altres. I després tenim el Miquel, el baixista, que també té un llarg recorregut en bandes, com per exemple Revolta 21.
0: I vosaltres dos us podeu presentar l'un a l'altre?
3: Sí, mira, l'Edu és un fitxatge que vam fer aquí al poble. És una persona amb un gran amor per la música, molt vinculat amb la música en molts sectors, però abans d'unir-se i lliurement no havia cantat mai. Ha sigut un descobriment explosiu del Penedès. I és la sang jove del grup i tota energia. A dalt de l'escenari, a baix i tot arreu.
4: I bueno, i a la guitarra, doncs això, tenim l'Oriol, un artistazo, una persona molt creativa, potser podríem dir el més creatiu de tots dintre del grup. I això va ser també, jo com que no havia estat mai en cap banda, doncs no coneixia ningú a part del Miquel perquè havia escoltat Revolta 21. Però de veritat que un dels guitarres més polifacètics i amb més visió artística que he escoltat mai. Amb unes idees, amb una biblioteca musical superàmplia, que és fascinant i d'això sorgeix aquest grup de moltes branques musicals diferents que s'han ajuntat per poder expressar un sentiment que em sembla que és propi de molta gent avui en dia.
0: Gràcies per aquestes presentacions. El grup es diu It's Your Enemy. Per què haver triat aquest nom i per què en anglès?
4: Bona pregunta. It's Your Enemy, bueno, sorgeix a base d'una votació democràcia, entre altres. Suposo perquè al cap i a fi l'anglès és un llenguatge internacional i va sorgir una miqueta així. A més, jo tinc familiars anglesos, el meu pare és anglès, tot i que el nom anglès no el vaig proposar jo, sinó el Perilla, el Pere, el bateria, i al final vam decidir que realment era un nom que ens esqueia molt bé perquè com a grup tenim moltes ganes de menjar-nos el nostre enemic.
0: I qui és el vostre enemic?
4: Qui és el nostre enemic? Doncs el de molta gent, el mateix de molta gent, el d'un sistema i un estat que t'atrapa i t'esclavitza amb una falsa democràcia i et posa aquests bitllets tan golosos i tan macos que l'únic que fan és fer-te seguir una roda impulsiva que no porta enlloc, més que el caos i les diferències socials que tenim avui en dia, on els rics cada vegada són més rics i els pobres cada vegada són més pobres.
0: Doncs començarem parlant avui de la cançó que dona el nom al disc, que es diu Desobediència Civil. Comenceu dient, és l'únic que ens queda parlant d'aquesta desobediència. Què significa per vosaltres aquesta desobediència civil i per què és l'únic que us queda?
3: Home, nosaltres som gent bastant polititzada, amb experiència en moltes entitats i moviments polítics, etc. Diguéssim que a nivell personal i a nivell col·lectiu hem estat durant molt de temps vinculats intentant canviar coses i ho seguim estant i no abandonem, ni pensem abandonar ni abandonarem. Però sí que és cert que arriba un moment en què la democràcia, i només cal remetre's als últims anys a tot el que ha passat a Catalunya, per exemple, on la democràcia no dona sortida a les necessitats i a les voluntats i al que està reclamant el poble. No? I des de dalt, des de les elites, com m'ha passat sempre durant moltes vegades i ens en podem anar fins i tot a la transició, es tanca el tema, es passa carpeta i es mira cap a una altra banda totalment, com si no hagués passat res, i de la manera més absolutament al·lucinant que ningú no s'hagués pogut pensar que passés. Per això, a vegades, l'únic que queda és la desobediència civil, que al final la desobediència civil és una part del moviment no violent de Gandhi, és una part bàsica del moviment no violent i del que busca, i el que busca és simplement millorar la situació, millorar les eines que representa, que ens haurien de representar, que ens haurien de donar resposta als problemes que tenim, que són tan vàlids per uns com per als altres, i no només dedicar-se a donar sortida a interessos de classes altes amb uns altres objectius, que no pas el benestar de la població.
0: I al final de la cançó acabeu dient: per un món molt diferent, com seria per vosaltres un món diferent?
3: Bé, jo crec que un món diferent podria ser un món on ens baséssim en la fraternitat, en no tirar-nos bombes quan no ens entenem, un món on les cultures i les llengües es poguessin respectar tranquil·lament i es respectessin efectivament. Això no vol dir que no n'hi pugui haver, de que tinguin més sortida per N motius. Una cosa no treu l'altra, no? Però diguéssim que hi hauria d'haver un lloc per a cada cosa i cada cosa hauria d'estar al seu lloc. És molt complicat d'aconseguir quan avui en dia els discursos d'odi, els discursos feixistes tornen a circular sense cap mena de vergonya. I el que cal d'entrada és que siguem conscients de que això està passant, els hi plantem cara al discurs. Plantar cara al discurs és ser crític amb el discurs, és discutir, i a partir d'aquí poden venir moltes altres coses, no?
0: Doncs va, què us sembla si escoltem Desobediència Civil de It's Your Enemies?
4: Fantàstic. Que els americans queden.

0: Això era Itxurenemy, un grup de punk català de l'Alt Penedès. Escolteu-nos demà a la mateixa hora per sentir la continuació de l'entrevista que els hi hem fet. Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: La previsió del temps.
4: Avui som el dilluns 12 d'octubre. Bon dia. Un temps variable amb encara unes temperatures per sobre de les normals, 4 o 5 graus per sobre de les normals, amb màximes aquesta tarda de 25 a Perpinyà, 24 a Ceret, 23 a Prada, 18 a Oceja i 16 graus del banc de Formiguera. El temps variable amb un domini del sol ens acompanyarà, sens dubte, almenys fins aquest dissabte i, malauradament, doncs, encara esperem aquestes pluges tan necessàries. De moment, demà dimarts, 13 d'octubre, les temperatures mínimes a la matinada aniran dels 8 graus al Capcir fins als 16 graus a la plana del Rosselló i a la tarda, amb, sens dubte, més sol que avui, fins i tot, doncs, de 25 graus a prop de la costa fins a 16 graus al Capcir, encara 4 o 5 graus per sobre de les normals. Dimecres fins i tot podrien guanyar un o dos graus abans de començar a baixar pel que fa a les màximes, potser lleugerament a partir de dijous, però encara per sobre de les normals.
0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
4: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 12 d'octubre del 1945 neix Lluís Furnés, l'escriptor i crític musical de Pedreguer al País Valencià. Es coneix sobretot amb el pseudònim de Lluís el Sifoner en la seva vessant de cantautor. Els seus inicis, el 1973, van ser amb el grup Crit i Can. Després de la dissolució d'aquest conjunt, va seguir en solitari. L'any 1975, Lluís el Sifoner va classificar-se primer al Festival de la Cançó de Xàtiva, el que li va obrir la porta a actuar arreu del País Valencià. A partir del 1989, va obrir un llarg període de silenci musical arran dels xiulets al Teatre de València que va rebre per haver col·laborat amb Amadeu Fabregat al moment d'establir la seva llista de paraules prohibides a la ràdio i televisió pública valenciana. Sols va tornar als escenaris a partir del 2012. Al febrer de l'any 2017 es va estrenar Lluís Sifoner, un documental de 3 pams i mig. Escoltem precisament la cançó més emblemàtica de Lluís Furnés, dit el Sifoner, Tinc un mànec de 3 pams i mig. És de l'any 1976.

0: Era la cançó Tinc un mànec de tres pams i mig de Lluís el Sifoner.
1: Radio Arrels, a Saiagosa, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Bon dia. El Consell d'Estat obliga el govern francès a prohibir la publicitat dels combustibles fòssils. El Consell d'Estat ha posat, doncs, fi a 5 anys d'inacció governamental francesa en matèria de lluita contra el rescalfament climàtic. L'alt tribunal ordena al primer ministre que publiqui en un termini de 6 mesos el decret que ha de fer efectiva la prohibició de la publicitat dels combustibles fòssils prevista per la llei Clima i Resiliència del 2021. L'article en qüestió prohibeix la publicitat que promogui o comercialitzi aquestes energies. Els jutges recorden que el poder reglamentari té l'obligació de dictar en un termini raonable les mesures que exigeix la llei i constaten que han passat prop de 5 anys, molt més enllà doncs, d'aquest termini raonable. També rebutgen l'argument de l'executiu que considerava que hi havia un conflicte amb la llibertat d'expressió, el dret de propietat i el dret europeu. Segons el Consell d'Estat, la norma no és incompatible per ella mateixa amb els compromisos internacionals de l'Estat francès. La sentència, però, no imposa absolutament cap multa coercitiva si el govern no compleix. L'associació Résistance à l'agression publicitaire, que reclamava el decret des del desembre del 2024, ho considero un pas endavant, però molt lluny de l'ambició necessària perquè la llei només afecta els combustibles fòssils i no els béns i els serveis associats com els cotxes tèrmics o els creuers, entre molts exemples. Però ara el govern ja no té cap més pretext

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Evelina Morisó, de Perpinyà, i Canet, ha publicat dos reculls de poesia en francès a les edicions Paraules, Dia, creades pel fundador i animador del Taller 13, l'artista criol de la Reunió, André Robert. He traduït al català uns quants poemes d'aquests dos reculls, editats aquest any, 2026, amb el nom Joc de tu a jo. I si l'altre eres tu, estaries amoïnat, inquiet, asserenat? Series incrèdul, curiós, sorprès? Potser quedaries de pedra, distant, agressiu. Si aquest altre fos tu, quin series? Quan et dic tu, et parlo a l'encop a tu i a jo. Et parlo a l'encop de tu i de jo. El nosaltres vindrà potser, però no per obligació. El nosaltres serà instaurat o necessari, però mai no prendrà el lloc del tu en aquest joc de tu a jo.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Portaves una motxilla groga i uns pantalons de moda quan ens vam creuar. Jo seia a les taules de la classe mentre també esmorzava.

0: Ràdio Arrels.
1: No, així no.
2: Divuitena trobada dels casals catalans d'Europa.
3: Luxemburg, del 25 al 27 de setembre de 2026. Parlem amb Erika Casajuana, vocal del Consell de la Catalunya Exterior. Erika, tu és del Consell de la Catalunya Exteriors. Què és aquesta entitat?
4: És una entitat que assessora el govern de la Generalitat de Catalunya en temes de política exterior. I venim de tot el món. A Europa tenim tres representants democràticament elegits pels catalans de l'exterior i ens trobem regularment en forma de comissions online, òbviament, i un cop l'any baixem a Barcelona per reunir-nos amb el govern i fer-los partícips de les nostres conclusions i de les nostres propostes.
3: Tu vius a Brussel·les, és un lloc neuràlgic per la llengua, per Catalunya, per fer una mica de lobbying, jo diria, d'entrada?
4: I tant, evidentment. I de fer d'ambaixadors de Catalunya, perquè malauradament Catalunya ha desaparegut de Brussel·les, ja no se'n parla, i s'ha de recordar, doncs, que sí, que encara tenim un president a l'exili, que tenim l'oficialitat del català pendent, que no s'ha rebutjat mai cap llengua perquè fos oficial. El que fan amb el català és que no la voten. Però és una batalla que hem de fer i tots els catalans que vivim allà formem part d'aquest esforç.
3: La Catalunya Exterior és una força?
4: I tant. Som, com deia, els ambaixadors de la cultura catalana. Som gent que allà on som, per molts dels que coneixerem, som la primera o l'única experiència que tindran de contacte amb Catalunya. I jo, no tots els catalans ho veuen igualment, però jo sempre que em diuen ets de Barcelona, espanyola, jo sóc catalana. I quan em parlen en castellà, jo dic català, moltes gràcies, bon dia. Som l'avançada, la primera cara de Catalunya que molta gent veu a l'exterior.
3: A Bèlgica, que és un estat plurinacional, ho veuen clar?
4: Ho veuen claríssim. Recordes l'1 d'octubre del 2017, un dels primers ministres que es va queixar de la violència policial va ser el primer ministre de Bèlgica, que és un valor, Charles Michel, que després va ser president del Consell. A Bèlgica ho entenen i ho veuen claríssim. I, de fet, cap de les euroordres a Bèlgica han prosperat. Bèlgica no ha extradit mai ni els exiliats polítics ni amb el tònic. Això dels drets humans ho tenen claríssim.
3: Erika, tu que estàs a Bèlgica, tens contactes amb el president Puigdemont?
4: Evidentment, sí, perquè a més ja, a part de ser catalans i formar part de la comunitat catalana, jo estic en el mateix espai polític i sóc de l'ANC i sóc del Consell de la República, per tant, sí, el veig regularment i entre tots li donem les gràcies cada vegada que el veiem, perquè 9-10 anys d'exili és un sacrifici immens i esperem que acabi ben aviat.
3: Justament, es veu una esperança aquests últims dies que hi ha notícies?
4: Sí, perquè l'estratègia de la justícia espanyola, que és un cop, és una rebel·lió oberta cara a una llei orgànica aprovada pel Parlament i abans interpretacions aberrants del dret amb l'única intenció de reprimir i de subjugar i de fer oblidar el procés, tot això no funciona. Tu no resoldràs mai problemes polítics via la justícia i encara menys via la justícia penal. Van fer les prejudicials a Europa pensant que guanyarien temps, és veritat, han guanyat 2 anys, però després el preu encara ha estat més alt, perquè ara els tribunals espanyols estan en desobediència d'una sentència europea. Pensem en com ha girat la truita. Van començar amb la repressió dient que defensaven l'ordre constitucional i que els nostres polítics, els nostres líders eren rebels i sediciosos i el que tu vulguis, i al final del camí Nosaltres ens mantenim ferms i els que estan en desobediència de les sentències europees són ells. I crec que el Suprem ja ha vist que han arribat al cap del carrer i que ja no tenen més armes a la màniga per resistir-se a una amnistia que és inevitable.
3: Erika, moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
0: 18a trobada de casals catalans d'Europa.
5: Rosselló,
6: Vallespí,
5: Conflent,
6: Cerdanya,
5: Capcí i Fenolleda.
6: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
2: La previsió del temps.
3: Avui som el dilluns 12 d'octubre. Bon dia. Un temps variable amb encara unes temperatures per sobre de les normals, 4 o 5 graus per sobre de les normals, amb màximes aquesta tarda de 25 a Perpinyà, 24 a Ceret, 23 a Prada, 18 a Ocesa i 16 graus del banc de Formiguera. El temps variable amb un domini del sol ens acompanyarà, sens dubte, almenys fins aquest dissabte i, malauradament, doncs, encara esperem aquestes pluges tan necessàries. De moment, demà dimarts, 13 d'octubre, amb les temperatures mínimes a la matinada aniran dels 8 graus al Capcir fins als 16 graus a la plana del Rosselló i a la tarda, amb, sens dubte, més sol que avui, fins i tot, doncs, de 25 graus a prop de la costa fins a 16 graus al Capcir, encara 4 o 5 graus per sobre de les normals. Dimecres fins i tot podrien guanyar un o dos graus abans de començar a baixar pel que fa a les màximes, potser lleugerament a partir de dijous, però encara per sobre de les normals.
1: Ràdio Arrels, en FIAC 95.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: A Trullàs, 95.

gosset perdut que prega una carícia. Vas omplir de colors la foscor del meu llit.

sense estripar els papers ni les fotografies. Si tinc fam menjo pa, si tinc fred encenc foc.

l'Orient, così rus d'un amor del luen. Canti la cançó per mi dus, que les foies d'am són al vent.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: Ràdio Arrels. A Perpinyà, 95.
4: La previsió del temps.
5: Avui som el dilluns 12 d'octubre. Bon dia. Un temps variable amb encara unes temperatures per sobre de les normals, 4 o 5 graus per sobre de les normals, amb màximes aquesta tarda de 25 a Perpinyà, 24 a Ceret, 23 a Prada, 18 a Ocesa i 16 graus del banc de Formiguera. El temps variable amb un domini del sol ens acompanyarà, sens dubte, almenys fins aquest dissabte i, malauradament, doncs, encara esperem aquestes pluges tan necessàries. De moment, demà dimarts, 13 d'octubre, les temperatures mínimes a la matinada aniran dels 8 graus al Capcí fins als 16 graus a la plana del Rosselló i a la tarda, amb, sens dubte, més sol que avui, fins i tot, doncs, de 25 graus a prop de la costa fins a 16 graus al Capcí, encara 4 o 5 graus per sobre de les normals. Dimecres fins i tot podrien guanyar un o dos graus abans de començar a baixar pel que fa a les màximes, potser lleugerament a partir de dijous, però encara per sobre de les normals.
6: Una hora 100% en català.
1: Ràdio Arrels.

0: Música de proximitat.
1: Els tirons, besucs, colls verds semblen soldats de la quinta, estorrats i maladrets. Han crescut massa de pressa, no estan fets pel terra sec, amb aquell parlar tan lleig. Sap l'Albert i una riera si mai la sabem trobar, amb un mocador per vela robat a les bugaderes, semblaran vaixells pel mar. Semblaran vaixells.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: I ara donem pas al nostre enviat especial des del centre de Barcelona, Gerard Quintana. Bona tarda, Gerard. Gerard?
2: Sonen cornetes de fira al carrer, desafinades cançons sense temps. Hi ha un gos que aborda l'església del Pi, Santa Maria, Verge, Mare de Déu. Hi ha un tio que riu, n'hi ha una a la creu, i un altre diu, si no ho veu no s'ho creu.

0: Ràdio Arrels.
1: 93.1.
2: Has guardat la tendresa d'un infant.

0: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.

amb el sol. Les albades amb alosa o les nits amb rossinyol, tant l'amada que no gosa com l'amant

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: La previsió del temps.
4: Avui som el dilluns 12 d'octubre. Bon dia. Un temps variable amb encara unes temperatures per sobre de les normals, 4 o 5 graus per sobre de les normals, amb màximes aquesta tarda de 25 a Perpinyà, 24 a Ceret, 23 a Prada, 18 a Ocesa i 16 graus del banc de Formiguera. El temps variable amb un domini del sol ens acompanyarà, sens dubte, almenys fins aquest dissabte, i malauradament doncs encara esperem aquestes pluges tan necessàries. De moment, demà dimarts, 13 d'octubre, les temperatures mínimes a la matinada aniran dels 8 graus al Capcí fins als 16 graus a la plana del Rosselló, i a la tarda, amb sens dubte més sol que avui, fins i tot doncs de 25 graus a prop de la costa fins a 16 graus al Capcí, encara 4 o 5 graus per sobre de les normals. Dimecres fins i tot podrien guanyar 1 o 2 graus abans de començar a baixar pel que fa a les màximes, potser lleugerament a partir de dijous, però encara per sobre de les normals.
5: Ràdio Arrels, ara Inés, 88.2.
6: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
7: Avui som al bell mig de Barcelona, a la Rambla, on es troba un dels edificis que indiscutiblement són una de les catedrals de la música a Catalunya, el Gran Teatre del Liceu. El teatre es va construir a partir del 1844 en un espai on hi havia hagut un monestir. A diferència de la majoria de teatres operístics europeus, el Liceu no va tenir mai el suport de la monarquia, sinó que va ser construït amb les inversions de famílies adinerades barcelonines, que guanyaven així el dret d'ús per sempre de llotges o butaques. Des de la seva inauguració, el Gran Teatre del Liceu i el Teatre Principal, que estan situats a 300 metres de distància l'un de l'altre, van estar en una pugna constant. Aquesta rivalitat es va centrar a aconseguir les millors programacions i en ser els primers a estrenar els títols de més èxit o a contractar els millors cantants. Fins a finals del segle XIX, el Principal va mantenir la primacia, però a partir de llavors, el Liceu, més innovador i amb més recursos econòmics, va convertir-se en el Gran Teatre de la ciutat. Aquesta picabaralla va portar en algunes ocasions fins i tot a aldarulls al carrer. Més enllà de la seva funció com a sala d'espectacles, el Liceu era un lloc de trobada i de festa, amb els balls de màscares, l'exhibició de riqueses i on fins i tot es tancaven negocis i matrimonis. El fet que el Liceu esdevingués el símbol de l'oligarquia el va convertir en el punt de mira del proletariat revolucionari català, que utilitzava l'acció directa o propaganda pel fet com a mitjà de lluita de classes. El 7 de novembre del 1893, en una funció inaugural de la temporada, durant el segon acte de l'òpera Guillem Tell, l'anarquista Santiago Salvador llançaria dues bombes Orsini al pati de butaques, de les quals només en va esclatar una, deixant 20 víctimes i un gran nombre de ferits. Aquest atemptat va ser un dels episodis més sonats del terrorisme anarquista contra la burgesia barcelonina, un atac al cor d'un dels símbols de la burgesia d'aquesta ciutat, i va obrir un període de repressió brutal per part del règim de la Restauració. El teatre es va refer d'aquell fet i va estar programant òpera italiana, alemanya i russa, segons l'època, essent sempre l'emblema de la classe alta barcelonina i catalana. El teatre viuria un abans i un després el 31 de gener del 94, quan, en unes obres de manteniment del teatre, La guspira d'una màquina d'escoldar va fer calar foc unes cortines que van incendiar el teatre, que era majoritàriament de fusta. Aquest incendi va destruir gran part del teatre i es diu que el fum es podia veure des de tota la ciutat. N'han quedat algunes imatges, com la de la policia traient quadres de dins de l'edifici, o la de la famosa soprano Montserrat Caballé, que va deixar marxar un avió i va tornar davant del teatre en flames, on se la va veure plorar. Després d'aquest accident, les administracions es van comprometre a reconstruir el teatre al mateix lloc, i per fer-ho van adquirir-ne la propietat amb la fundació del Gran Teatre del Liceu. A través d'una campanya de donacions particulars, el teatre va poder reobrir l'any 1999, interpretant Turandot de Puccini, que era l'obra que s'havia d'interpretar quan hi va haver l'incendi. Des d'aleshores, el teatre continua sent l'emblema de l'òpera a la capital catalana. Avui sentirem un fragment d'aquesta òpera Turandot que havia d'interpretar-se el dia de l'incendi i va acabar interpretant el dia de la reinauguració. Sentirem la soprano Montserrat Caballé i el tenor Luciano Pavarotti.

0: Hem sentit Montserrat Caballé i Luciano Pavarotti interpretant Turandot de Puccini, l'òpera que s'havia de representar el gener del 94 quan hi va haver l'incendi al Gran Teatre del Liceu i que es va acabar interpretant el dia de la reobertura, l'octubre del 99. Ens ha servit per explicar el Liceu de Barcelona, una de les catedrals musicals del país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
2: La previsió del temps.
3: Avui som el dilluns 12 d'octubre. Bon dia. Un temps variable amb encara unes temperatures per sobre de les normals, 4 o 5 graus per sobre de les normals, amb màximes aquesta tarda de 25 a Perpinyà, 24 a Ceret, 23 a Prada, 18 a Oceja i 16 graus del banc de Formiguera. El temps variable amb un domini del sol ens acompanyarà, sens dubte, almenys fins aquest dissabte i, malauradament, doncs, encara esperem aquestes pluges tan necessàries. De moment, demà dimarts, 13 d'octubre, amb les temperatures mínimes a la matinada aniran dels 8 graus al Capcir fins als 16 graus a la plana del Rosselló i a la tarda, amb, sens dubte, més sol que avui, fins i tot, doncs, de 25 graus a prop de la costa fins a 16 graus al Capcir, encara 4 o 5 graus per sobre de les normals. Dimecres fins i tot podrien guanyar un o dos graus abans de començar a baixar pel que fa a les màximes, potser lleugerament a partir de dijous, però encara per sobre de les normals.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
3: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 12 d'octubre del 1945 neix Lluís Fornés, l'escriptor i crític musical de Pedreguer al País Valencià. Es coneix sobretot amb el pseudònim de Lluís el Sifoner en la seva vessant de cantautor. Els seus inicis, el 1973, van ser amb el grup Crit i Can. Després de la dissolució d'aquest conjunt, va seguir en solitari. L'any 1975, Lluís el Sifoner va classificar-se primer al Festival de la Cançó de Xàtiva, el que li va obrir la porta a actuar arreu del País Valencià. A partir del 1989, va obrir un llarg període de silenci musical arran dels xiulets al Teatre de València que va rebre per haver col·laborat amb Amadeu Fabregat al moment d'establir la seva llista de paraules prohibides a la ràdio i televisió pública valenciana. Sols va tornar als escenaris a partir del 2012. Al febrer de l'any 2017 es va estrenar Lluís Sifoner, un documental de 3 pams i mig. Escoltem precisament la cançó més emblemàtica de Lluís Fornés, dit el Sifoner, Tinc un mànec de 3 pams i mig. És de l'any 1976.

0: Era la cançó Tinc un mànec de 3 pams i mig de Lluís el Sifoner.
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Ima Lores, de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Universitat de Lleida. El vostre tema sovint és les pintures que trobem a les esglésies, algunes que hi són encara o fragments que hi són encara i d'altres que evidentment no hi són però són a museus si no han desaparegut. Aquestes pintures, les primeres, a quina època les trobem? Han estat fetes?
4: Les primeres pintures serien de l'entorn de l'any 1000. Normalment són de l'entorn de l'any 1000, però la major part de pintures que conservem són ja d'època romànica, plenament, per tant, d'entre finals del segle XI i sobretot del segle XII i principis del XIII.
3: Aquestes pintures, moltes, han estat tretes del seu lloc. Hi havia un interès de treure aquestes pintures del seu lloc original?
4: A veure, aquesta és una realitat que és molt particular, diguem-ne, del que és la pintura romànica catalana, perquè majoritàriament es conserva en museus, encara n'hi ha en algunes esglésies, però majoritàriament es conserva en museus, i això ve d'un moment determinat, entre l'any 1919 i 1923, en què la Junta de Museus de Barcelona va recomprar les pintures que havien comprat en un primer moment un grup d'antiquaris i que havien començat a arrencar i les va comprar la Junta de Museus i les va arrencar la Junta de Museus per portar-les a Barcelona. No sabem què hauria passat si això no s'hagués produït.
3: El dia d'avui, al segle XXI, quina és l'estratègia per conservar, fer conèixer aquestes obres?
4: Clar, la realitat d'això és que avui tenim un patrimoni molt dispers, perquè fins i tot hi ha conjunts que s'arrenquen parts en diferents moments i aquestes parts a vegades estan, algunes vegades estan en museus diferents. Per tant, tenim un desmembrament, aquesta és la creu d'aquesta moneda, no? Tenim un desmembrament molt important d'aquest patrimoni. I hem d'aconseguir sistemes per explicar-lo al públic, perquè avui el públic va a les esglésies i les pintures no hi són, o n'hi ha algun trosset encara conservat, van al museu i veuen uns absis romànics, però no són l'arquitectura sinó que són reproduccions amb les pintures muntades, però són algunes parts, però no tenim la informació de l'església ni de l'edifici d'on venen i tal, i en altres casos a més, doncs el conjunt està desmembrat i per tant veure'l en conjunt, entendre'l en conjunt, doncs és molt complicat. Per tant, s'han fet assajos diversos, sobretot amb reproduccions, fer reproduccions a les esglésies amb mètodes diferents, des de pintar els murs amb reproduint fidelment les pintures que hi havia, o amb paper gel, amb impressions d'alta qualitat que s'anomena doncs, amb paper gel, o bé amb videomapping, amb projeccions també fidels als originals. Nosaltres el que hem fet és optar per un model, diguem-ne, per la construcció del que anomenem models digitals dels edificis, recol·locant les pintures en aquests edificis, de manera que això sigui, sí, són models 3D, de manera que això doncs, es pugui posar a disposició del públic i via internet, via telèfon mòbil, via etc., es puguin veure. Quan un està a l'edifici, pugui veure l'edifici d'una altra manera, pugui veure l'edifici amb les seves pintures, allò que no pot veure allà ni pot veure en el museu.
3: És a dir, que s'ha reconstituït gràcies a de tècniques numèriques com eren aquestes pintures a l'època.
4: No, la idea és amb aquesta reconstrucció numèrica que dieu vosaltres, diguem-ne, recol·locar digitalment, sí, sí, no, numèricament, les pintures en un model 3D de l'església.
3: És a dir que, concretament, la gent se passeja, van a visitar un monument, una església, en el cas de Sant Quirze de Pedret, i poden, gràcies a tècniques numèriques, Allà mateix hi ha el sistema per ho mirar?
4: No, encara no. Ara és,
3: però això li deia, potser.
4: Aquesta seria una possibilitat molt, molt interessant. Ara tenim una eina que és consultable només per ordinador, encara no es pot mirar amb altres dispositius, però bueno, és el resultat d'un projecte de recerca recent i que ara posem a disposició perquè això, esclar, es pot utilitzar i es pot, diguem-ne, avançar una mica més i avançar una mica més, sobretot, en posar-lo encara a disposició d'una manera més general per al públic, explicant, a més, tots els aspectes que hi ha darrere d'això, és a dir, la història de l'edifici, la història de les pintures, per què les pintures no són allà, i on són, i en quants llocs són, com es pintava en època romànica, com es van arrencar, com consistia, com se feia això d'arrencar la pell d'un mur i endur-se-la. I llavors haver de construir un altre mur per posar-hi aquesta pell. Bueno, diguem-ne, tot això és el que, diguem-ne, ens sembla interessant de posar a disposició del gran públic. I a més en diferents llengües, perquè, esclar, estem en un moment en el qual hem de poder ser capaços d'oferir-ho a molts tipus de públic.
3: I Malores, com eren enllumenades, no sé si és una mica exagerat, les esglésies a l'edat mitjana?
4: Clar, el que veiem avui i el que era no té res a veure. Primera, perquè, esclar, hi ha llum artificial, diguem-ne, elèctrica, que no és la que hi era, evidentment, però a més també hi havia, esclar, han estat modificades les entrades de llum, les finestres, el que cobria les finestres, etc. És a dir, llavors, el que hem intentat nosaltres és també, de manera, diguem-ne, de manera digital, de manera numèrica, intentar-nos acostar a la restitució numèrica d'aquesta il·luminació tan natural, tan

0: de deixar d'enllumenat elèctric i reconstituir com era abans?
1: Això es pot fer com a, diguem-ne, com a demostració, però de manera general segurament els responsables, els propietaris de les esglésies et diran que no, perquè si algun trapussa hi cau, doncs els hi buscaran, els hi demanaran responsabilitats. O sigui que, i a més, avui, en el segle XXI, no estem acostumats a la foscor.
0: I Malores, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià.

0: 1926-2026 són els 100 anys dels fets de Presa Molló. Per això des de Radio Arrels hem volgut parlar d'aquests fets importants per a la història de Catalunya, i el nostre convidat durant aquesta sèrie serà i és en Lluís Puig. Lluís Puig, que és director de la Casa Macià i exconseller de la Generalitat de Catalunya. Lluís Puig, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Lluís, parlem d'aquests fets de Prats de Molló, però potser abans de tot cal presentar qui és el senyor Francesc Macià.
1: El personatge que va generar

0: era tot un mite, fins que va ser anomenat popularment l'avi.
1: Sí.
0: Però tothom era conegut com l'avi.
1: Sí, però ha estat jove aquest avi.
0: Sí, sí, sí, sí, ho va ser-ho. Mira, en Francesc Macià era el segon de 7 fills. Tenia, per tant, uns quants germans i germanes, i era fill d'en Joan Macià i de Maria Lluçà. I en Macià va néixer un 21 de setembre del 1859. Ja fa força temps d'això, eh? El seu pare es dedicava, la família, per tant, es dedicava al comerç d'oli, a les Borges Blanques.
1: Sí, allà és bastant normal, no?
0: Exactament, bona terra per l'oli. I és un negoci que va gestionar el pare de Francesc Macià fins poc abans de que morís, eh? Però poc abans de que morís, Macià, quan tenia 16 anys, ingressa a l'Acadèmia Militar Espanyola, a Guadalajara, no de Mèxic, d'Espanya.
1: Sí.
0: I, per tant, entra en el cos d'enginyers, que ell es forma, evidentment, que fa la carrera i acaba sent un gran enginyer. Dins de l'exèrcit, ell va demanar per anar a Cuba. No sabem què hi tenia o quin desig hi tenia.
1: Potser hi havia una mena de moda, no?, de Cuba en Catalunya.
0: Segurament,
1: en aquest moment.
0: Però en tot cas no li van enviar mai. No va tenir aquesta sort. El van destinar a Barcelona, a Madrid, a Sevilla. En fi, va anar passant per diferents llocs. Tot i que va començar com a telegrafista, va arribar fins a capità, un oficial de l'exèrcit espanyol, que ell va posicionar-se per modernitzar l'exèrcit.
1: Sí.
0: Era, diguem-ne, un xic progressista. Cal dir per això que l'any 1887 el destinen a Lleida, i allà és on coneix la que després seria la seva esposa, Eugènia Lamarca, filla d'una família noble, rica, lleidatana, eh? Amb Eugènia Lamarca, per tant, es casen i arriben a tenir 3 fills, el Joan, la Josefina i la Maria. I en aquest període és quan en Francesc Macià passa de capità a arribar a ser tinent coronel.
1: És a dir que puja...
0: Va pujant. Tenia una brillant carrera dins de l'exèrcit espanyol.
1: Sí.
0: Cal fer una menció a l'aspecte d'enginyer de Macià, que combinava amb la seva activitat militar. Per què? Doncs perquè va fer importantíssimes obres civils. Ja comença el 1894, a la seva ciutat, Vilanova i la Geltrú, on va néixer, li encarreguen el projecte de fer el clavegram integral. Va començar per aquí. Ell ja tenia una visió innovadora de totes les tècniques d'enginyeria, i això va fer que el 1893 va adquirir els drets d'explotació d'una patent que era el formigó armat. Era una patent d'un senyor francès, que es deia Joseph Mounier. Ell va veure que aquest invent, d'aquesta patent d'en Josep Mounier, era importantíssim per fer obres, eh? I, per tant, va fer la primera construcció que es coneix a tot Espanya amb aquest nou material, que va ser un dipòsit d'abastament d'aigua, 1.000 metres cúbics, a Puigverd de Lleida, un poble lleidatà.
1: L'utilització d'aquest formigó armat era gairebé revolucionari, era innovador.
0: Era tecnologia punta, el que diríem ara, en definitiva, no? Amb aquests materials i amb aquests coneixements fa l'aixecament topogràfic del plànol de Lleida. Després fa tot el projecte d'instal·lació del sistema de telegrafia òptica a la Seu d'Urgell. El 89 fa la construcció del pavelló d'oficials a la caserna de la Seu d'Urgell, i també pren part en el projecte de construcció de la carretera de Sort a Esterri d'Àneu. L'any següent fa el projecte per fortificar Tortosa i també Castellciutat, al costat de la Seu d'Urgell. Així va fent fins que arriba a defensar el ferrocarril del Noguera Pallaresa, i el 95 continua la seva activitat fent el projecte de la carretera de la Seu d'Urgell a Andorra. Imagineu-vos.
1: Sí.
0: Si era compatible fer bona feina amb exercir les seves funcions de militar, eh?
1: Sí, sí. És un militar bastidor, constructor.
0: Exactament. On comença el seu problema? Què passa a la història perquè en Macià arribi a deixar l'exèrcit? Doncs passa que el 25 de novembre... Potser ho estem fent molt avorrit de dates, eh?
1: Però cal fer història.
0: Sí. El 25 de novembre del 1905... uns militars espanyols fan un atemptat contra el que es deia el setmanari Cucut, una revista, un setmanari Cucut, que era un clau d'humor, el que ara seria qualsevol còmic
1: sarcàstic,
0: etc. No? I destrossen la redacció de la revista, on també hi havia un altre diari que es deia La Veu de Catalunya. Aquest atemptat que fan els militars espanyols es coneix en la història com els fets del Cucut. Què fa el govern? Com ara, crea una llei de jurisdiccions de repressió dels delictes contra la pàtria i contra l'exèrcit.
1: Cent anys dels fets de Presó Molló. En Lluís Puig era el primer capítol.
2: Escolteu Ràdio Arrels.

0: shabam, pow, plop, whiz.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels de rumba.
0: Joan Pau Escudero.
3: La música viatja entre continents, però al segle XX es consolida un triangle d'intercanvi decisiu entre Cuba, Nova York i Barcelona. Un diàleg transatlàntic que serà fonamental per entendre l'evolució de la rumba catalana. Avui parlarem dels intercanvis musicals entre Cuba i Nova York.
4: Les músiques sempre han viatjat entre països, entre continents, i ara més que mai, en el món actual, al segle XXI, les músiques, vull dir que en un segon, una música de la Xina se sentirà a la Patagònia, una música del Canadà la sentirem a l'Àfrica del Sud, etc, etc. Doncs, entre aquests viatges musicals, doncs hi ha un corrent molt interessant que surt d'Europa, que se'n va cap a Amèrica, que d'Amèrica hi ha uns moviments interns a dins d'Amèrica, amb llocs, amb ports molt importants, ports de comerç com ara l'Havana, Nova York, Buenos Aires. Hi ha un trànsit de músiques, per exemple, veiem que el tango a l'Argentina, doncs, quan parlem de tango, normalment sentim a parlar de tango i pensem automàticament a Carlos Gardel, a l'Argentina, a Buenos Aires, etc, etc. Però en realitat hi ha un tango flamenc, hi ha un tango cubà, també. Tot això, hi havia uns moviments, doncs, des del segle XIX, abans també, però és més evident encara a partir del 19, i la cosa s'accelera al 20 i s'accelera al 21. Entre aquests viatges, doncs, ens centrarem avui simplement en el triangle Cuba, Puerto Rico, Nova York i Barcelona. Barcelona i Perpinyà. Amb tot això, doncs, la història de la rumba catalana està relacionada una mica amb aquest triangle musical important del segle XX.
3: Des d'abans de la Segona Guerra Mundial, la relació musical entre Cuba i Nova York dona fruit a fusions històriques.
4: Entre Cuba i Nova York hi ha intercanvis entre músics que són molt notables des de abans de la Segona Guerra Mundial. Hi ha intercanvis entre orquestres de jazz que van a Cuba, músics cubans que van a Estats Units, el més famós dels quals potser va ser el Chano Pozzo, que va morir a Nova York el 1948, que tocava, doncs, amb Dizzy Gillespie i altres músics importants del jazz. Altre músic emblemàtic d'aquella època, un músic molt, molt, molt, molt important, potser el més important de tots en la història de la música afrocubana, un músic que va escampar la paraula salsa a tot arreu, abans que Fania All Stars posés de moda la paraula salsa. Vull parlar de Machito amb la seva orquestra, doncs... Arriba a Nova York molt d'hora, als anys 40, ja hi és. Comença a tocar, toca amb músics com ara Dizzy Gillespie. Allà s'inventa el Latin Jazz. Ell, veritablement, entre els músics, l'aportació instrumental del jazz i les percussions afrocubanes creen aquest Latin Jazz amb músics transcendents com Machito.
3: Entre Cuba i Nova York hi ha intercanvis permanents durant tot el segle XX.
4: Aquests intercanvis, a l'època del mambo i del cha-cha-cha, més que mai, durant els anys 50, es van desenvolupant. Tot això irradia cap a Europa, cap a l'Espanya franquista, cap a França, cap a tota a l'època del mambo i del cha-cha-cha. I això té un límit, un topall, com diuen ara, que és ridícula aquesta paraula perquè és el castellà tope adaptat al català, però fotem-li el topall, doncs, que s'ha posat de moda, i aquest topall jo diria que és el 1960. El 1959, doncs, la revolució cubana amb Fidel Castro i Che Guevara, doncs, triomfen a Cuba. En principi no és una revolució antiamericana, ni gens ni mica, simplement és una revolució nacional nacionalista que vol nacionalitzar moltes coses a Cuba. Què passa? Que el capital cubà, la riquesa cubana, són bàsicament en empreses que venen dels Estats Units. I aquí és quan la cosa s'embolica, quan comencen les nacionalitzacions efectives durant els anys 60, que fa que es refreda totalment el clima entre el poder de Fidel Castro i el govern americà. En aquell moment, músics que transiten entre Cuba i Nova York i Europa, que viatgen permanentment, doncs diuen, què fem? Ens quedem a Cuba, anem cap als Estats Units, anem cap a Europa. Hi ha una sèrie de decisions, una sèrie de divisions entre els músics, i molts músics se'n van a Nova York, com ara Celia Cruz, l'orquestra de moda en aquell moment, que era la Sonora Matancera, etc etc. Hi ha molts orquestres famoses d'aquell moment que decideixen marxar, doncs, de Cuba i anar cap als Estats Units. Doncs hi ha aquest corrent que comença, doncs, als 60, al 61, al 62. Al 62 arribem a l'extrem d'aquesta crisi cubano-americana amb la crisi dels míssils, que col·loca tot el món al límit d'una guerra nuclear, d'una tercera guerra mundial, amb els míssils russos que arriben a Cuba per protegir Fidel Castro d'una invasió americana hipotètica, i doncs la crisi política és una crisi també cultural, una crisi que afecta directament els músics cubans, americans, i amb tot això, que des de Nova York els porto-riquenys, sobretot els porto-riquenys, com ara com a Ray Barreto, com ara joves porto-riquenys, Ray Barreto, Eddie Palmieri, tot una sèrie de músics porto-riquenys que havien conreat la música cubana, que començaven a interessar-se a la música cubana, doncs desenvoluparan la música cubana a la seva manera, amb un estil novaiorquès.
3: Aquest nou estil novaiorquès ha de tenir un nou nom per ser comercialitzat. I aquest nom no ha de tenir res a veure amb Cuba.
4: Cuba es converteix en una paraula totalment tabú. Cuba i cubà recorda, doncs, el perill soviètic que amenaça directament els Estats Units en aquell moment. Per tant, es tracta de trobar una paraula nova, i aquesta paraula serà salsa. Salsa que a partir de l'any 1962, un cubà exiliat a Nova York, a Pupi Legarreta, farà servir amb un disc que es diu Salsa Nova. Després, Salsa Nova és una mirada cap a la bossa nova, que també que es posa de moda al 61 als Estats Units. Doncs Salsa Nova al 62 amb Pupi Legarreta, i tot un corrent d'orquestres cubanes o Puerto Rico cubanes, Puerto Rico cubanes, que van creant i recreant una música cubana que amaga les seves arrels cubanes moltes vegades, sobretot tot el que és cubà i cubana. L'adjectiu aquest es descarta totalment, i per lligar tot això comercialment, doncs, arriba el 64, em sembla, comença la Funny All Stars amb Johnny Pacheco, i doncs la paraula salsa és la que s'escampa. Doncs entre els anys 60, doncs, hi ha una música cubana que es desenvolupa en dues nacions totalment separades per raons polítiques, que són Cuba i els Estats Units. La música cubana té dos centres que irradien des de... Serà l'Havana, per un cantó, separada i aïllada del món des de la crisi dels míssils, més que mai, i Nova York i San Juan, Puerto Rico. Puerto Rico, des de la qual doncs, van arribant molts músics puertorricans que poden viatjar lliurement a Cuba i viceversa.
3: Entre aquests músics que viatgen entre Puerto Rico, Cuba i Nova York, destaquem un músic que ha influenciat fortament la rumba. És Ismael Rivera.
4: Una orquestra que queda aïllada en el cercle a Puerto Rico i Nova York, que és l'Orquestra Panamericana, on cantava ja el jove Ismael Rivera. Ismael Rivera, que canta també, que va cantar també amb Cortijo i su Combo, és un músic molt important per la història de la rumba, de la qual parlarem després, perquè tot això estem parlant de músiques satèl·lites i no, que no entren directament en la rumba, però que sí que indirectament hi tindran molta relació. Hem parlat de Cuba i Nova York en els anys 50 i 60 i ara parlarem de la relació entre Nova York i Barcelona. Nova York i Barcelona, que és un altre capítol.

0: You.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Avui som el dilluns 12 d'octubre. Bon dia. Un temps variable amb encara unes temperatures per sobre de les normals, 4 o 5 graus per sobre de les normals, amb màximes aquesta tarda de 25 a Perpinyà, 24 a Ceret, 23 a Prada, 18 a Ocesa i 16 graus del banc de Formiguera. El temps variable amb un domini del sol ens acompanyarà, sens dubte, almenys fins aquest dissabte i, malauradament, doncs, encara esperem aquestes pluges tan necessàries. De moment, demà dimarts, 13 d'octubre, les temperatures mínimes a la matinada aniran dels 8 graus al Capcí fins als 16 graus a la plana del Rosselló i a la tarda, amb, sens dubte, més sol que avui, fins i tot, doncs, de 25 graus a prop de la costa fins a 16 graus al Capcí, encara 4 o 5 graus per sobre de les normals. Dimecres fins i tot podrien guanyar un o dos graus abans de començar a baixar pel que fa a les màximes, potser lleugerament a partir de dijous, però encara per sobre de les normals.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La revista de la setmana.
1: Amb Pasqual Tirac.
5: La revista Sapiens ens fa reviure episodis històrics i ens fa conèixer personatges que han marcat la història. I un cop per mes coneixem el sumari de la revista gràcies a la seva directora, Clàudia Pujol. Bon dia, Clàudia.
6: Hola, bon dia, Pasqual. Com esteu?
5: Aquest octubre ens presenteu una portada intrigant. Intrigant, jo diria, sí, perquè hi ha una dona que sembla jugar a escacs, escacs gegants, i evidentment es veu que es tracta d'una reina.
6: Efectivament, efectivament, es tracta de Margarida de Prades, no, que l'han recreat, bueno, sobre un tauler d'escacs que reivindica la seva figura de, davant d'un rei caigut, no, davant de Martí l'Humà. Llavors, el que fem en aquest número és explicar, bueno, qui va ser realment Margarida de Prades, no? Segurament, doncs, cap altra dona de la nostra història medieval ha generat tantes versions d'ella mateixa com Margarida de Prades. Tenim la jove, doncs, que l'obliguen a casar-se amb un rei molt més gran que ella, en Martí l'Humà, la Margarida, aquesta víctima sobre la qual recau la pressió, doncs, d'engendrar un hereu al tron, la Margarida que se la culpa, doncs, de la fi de tota una dinastia quan aquest fill no arriba, també una de les reines d'aquí, trobadors i poetes, doncs, han dedicat més versos, i ara s'està investigant molt, hi ha uns quants historiadors que estan investigant molt tota aquesta figura i el comtat de Prades i tot plegat, i de la documentació, doncs, en va emergint una reina, doncs, més rebel i més forta del que s'imaginava. Llavors, en aquest número de Sapiens expliquem que Margarida de Prades és molt més que la història d'una jove que no va saber donar un hereu a Martí l'Humà en els últims moments de la seva vida, no? En l'ocàs de la seva vida, sinó que també és la història d'una corona que no va saber trobar-lo. Llavors, hi ha dones que la historiografia ha convertit en culpables d'allò que en realitat mai no va estar a les seves mans. I en aquest sentit, doncs, Margarida de Prades seria un exemple molt paradigmàtic. Ella es casa amb Martí l'Humà quan té 21 anys, a Martí l'Humà en té 45, és vidu i, com sabem, doncs està assetjat per una gran crisi dinàstica cada vegada més greu. Cal un hereu i cal ràpid aquest hereu. Margarida és l'escollida per donar continuïtat al casal de Barcelona, però, com que el fill no arriba, s'extingeix una línia dinàstica de gairebé 6 segles. Llavors, molt injustament, durant segles, la historiografia ha fet recaure sobre Margarida tota aquesta responsabilitat, no? I la redueix doncs, aquesta imatge d'una dona jove i vella que no és capaç doncs, de donar un fill al rei. I, per tant, doncs, és tractada com una figura molt més passiva, gairebé decorativa. Però les investigacions aquestes més recents que et comentaven, aquesta documentació ens mostra doncs, una Margarida amb capacitat d'acció política, una Margarida que és capaç de negociar amb reis, negociar amb papes, amb institucions, doncs, per defensar la seva dignitat i els seus interessos. Però de l'article, més enllà d'emergir aquesta Margarida, per mi hi ha un tema que el fa especialment interessant i és perquè una corona sencera confia el seu futur, no? Un futur que ve des de Guifré, a l'embaràs d'una dona, perquè hi havia alternatives. Per exemple, un dels candidats era Frederic de Luna, que era un net bastard de Martí l'Humà, no? Perquè aquí també entrem en una altra qüestió, no? Que volia ser dir realment ser legítim o bastard a l'Europa medieval, perquè la frontera no era tan infranquejable com podríem pensar, o sigui, el llinatge, la posició de la mare i sobretot la capacitat de construir una sortida política podien pesar tant o més que la condició jurídica de naixement. I, per tant, la història n'és plena, no? Des d'Enric II de Trastàmara, que arriba al tron de Castella, o Joan I que funda la dinastia de Visa Portugal, o Guillem que conquereix a Anglaterra i es converteix en rei. Tampoc ser dona era necessàriament una barrera insalvable, perquè doncs, hi ha casos, Urraca, Berenguera Castella, Joana I Navarra, Matilde Anglaterra, que demostra doncs, que hi havia dones capaces d'acceptar una successió femenina. La corona d'Aragó, en canvi, no va saber trobar doncs, una sortida a temps i dos anys després de la mort de Martí l'Humà, el compromís de Casp acaba lliurant el tron a Ferran d'Antequera de la dinastia Trastàmara. I aquí hi ha doncs, la gran paradoxa de la història de Margarida de Prades, no? Mentre altres corones havien trobat maneres d'integrar bastards o d'integrar dones en la successió, la corona catalana aragonesa va acabar lliurant el seu futur a una dinastia forana. Expliquem tota aquesta història.
5: Que el més culpable era incompetència que no pas aquesta pobra dona.
6: Exactament. Ella al final, escolta, vull dir, ja sabem com van els embarassos, no? Al final no és una qüestió matemàtica ni molt menys, però també hem de pensar que hi havia una corona catalana-aragonesa doncs, que estava molt endeutada, una corona que estava molt afeblida i que no va saber jugar bé les seves cartes.
5: Sobre un altre tema, una efemèride, Sant Jordi. Sant Jordi, me diria com Sant Jordi a l'octubre, sí, perquè si entes bé, la festa del llibre, que bo, sabem que és molt popular a Catalunya, que se venen milers i milers de llibres, no ve d'ahir, això, eh?
6: És una història curiosa que sovint la gent no la sap i ens ha semblat bé, coincidint amb aquesta efemèride que, com bé deies, el 7 d'octubre es va celebrar els 100 anys de la primera festa del llibre. Llavors, sovint la gent se sorprèn de saber que la Festa del Llibre no va ser una iniciativa catalana ni va ser el 23 d'abril, no? Sinó que va néixer com una iniciativa de la dictadura de Primo de Rivera. El 7 d'octubre de l'any 26, un decret de Primo de Rivera i Alfons XIII creen el que en van dir la Festa del Libro Espanyol. Quina era la idea? La idea era promoure la lectura, la venda de llibres i, sobretot, doncs, la figura de Cervantes i de la cultura espanyola, no? Perquè Cervantes doncs, va néixer també a l'octubre i bé, tot això. A Barcelona, doncs, aquell primer dia es van fer actes oficials, dos discursos solemnes, es van fer exposicions sobre Quixot. Bé, tot això estava previst, no? El que no estava previst és que al carrer passés una cosa doncs, que les autoritats no havien contemplat en absolut. Què va passar al carrer? Les llibreries abans van començar a treure llibres amb descomptes, amb el 10% de descompte. La gent s'hi va abocar, hi va haver vendres doncs, molt importants, no? Es van vendre moltíssims llibres, sobretot molts llibres en català. Per exemple, l'escriptor Carles Soldevila, no? Va estar revisant la hemeroteca doncs, de l'època i ell va arribar a parlar d'una mena de febre inexplicable per comprar llibres. I en pocs anys, doncs, aquella celebració que havia estat pensada des del poder es va convertir en una autèntica festa popular. Per mi és una de les coses que més m'interessen d'aquesta història, perquè Catalunya va girar com un mitjó una iniciativa que havia nascut amb una clara voluntat oficial i espanyolitzadora. Per tant, la festa va anar perdent el seu caràcter, podríem dir-ne, solemne, institucional, i es va convertir això, no?, en una diada de carrer, amb llibreries, amb escriptors, amb parades i amb molts de lectors, i es va anar convertint en una expressió de catalanitat. Els llibres en català doncs, tenien un protagonisme molt, molt creixent, no? Molt important. I l'altra data que és important és que això va ser així a l'octubre fins que el 1931 va passar una altra cosa que seria decisiva. Aquesta festa del llibre, que se celebrava doncs, el 7 d'octubre, es va traslladar el 23 d'abril, fent-ho coincidir amb Sant Jordi. I va ser doncs, el primer Sant Jordi de llibres i de roses, perquè fins aleshores el Sant Jordi, des de l'època medieval, doncs, es venien roses, no? Hi havia una tradició de vendre roses. I a partir doncs, d'aquest 1931 s'hi van afegir els llibres i aquestes roses i llibres va ser tot un esclat popular. I la història és aquesta, no? D'aquella iniciativa oficial del 1926 va acabar sortint-ne una de les tradicions més estimades de Catalunya, no? La resta de l'Estat doncs no va arrelar, no va deixar de fer-se. En canvi, aquí doncs la festa creada des del poder, la societat doncs se la va acabar fent seva i la va transformar completament.
5: Era una aposta arriscada. A més, paradoxal, perquè dictadura i cultura, habitualment...
6: Sí, no lliguen molt.
5: Has evocat l'època medieval. Veig que també hi ha un article sobre els cavallers. A l'escola ja estudiem l'edat mitjana i ens enlluernen els cavallers, les armadures, els castells. A Sapiens en feu un article aprofundit.
6: Sí, exacte. Ens semblava interessant perquè, mira, quan pensem en un cavaller medieval, tu ara ho deies, ho escrivies molt bé, no? Què ens imaginem? Un home amb una armadura, amb una espasa, amb un cavall, no? Amb un codi d'honor d'aquests impecables. I aquesta imatge és, en bona part, doncs, una construcció posterior. Llavors, expliquem qui hi havia realment rere aquest casc i rere aquest escut. La figura del cavaller es va consolidar a Europa a partir de l'alta edat mitjana, sobretot entre els segles 9-11, quan els guerrers a cavall es van convertir en una peça fonamental dels exèrcits feudals. A Catalunya la cavalleria va adquirir una importància molt especial, sobretot a partir del segle XI, amb l'expansió dels comtats cap als territoris musulmans. Però, clar, convertir-se en cavaller no era l'abast de tothom. La majoria doncs, eren fills de cavallers, de petits nobles. Per què? Doncs perquè mantenir un cavall de guerra, les armes i l'armadura, doncs, tot plegat costava una petita fortuna. Llavors, expliquem també com era la formació d'aquests cavallers. Els nens eren enviats doncs, a la cort d'un noble, on es feien patges i allà aprenien a muntar, a caçar, a manejar les armes. En l'adolescència es convertien en escuders d'un cavaller, el qual acompanyaven en les campanyes militars, l'ajudaven a tenir cura dels cavalls, tenir cura de l'armadura. I llavors arribava el gran dia, no? Que en deien l'adobament, que era tot un ritual que feien que els convertia oficialment en cavallers. Per exemple, explica Ramon Llull, i sobre l'article, que l'aspirant havia de vetllar, confessar-se, assistir a missa, jurar que serviria a Déu, al seu senyor, els ideals de cavalleria. I una vegada havia jurat tot això, rebia l'espasa, un petó i també una bufetada, es veu, perquè no oblidés mai la responsabilitat que assumia fent-se cavaller. Bé, això era l'ideal, però què passava? Que entre l'ideal i la realitat doncs hi havia un abisme, no? I aquell cavaller que deia doncs, que havia de ser un cavaller just, prudent, fort, temperat, doncs la realitat era molt més violenta. Llavors, quina era la realitat? Doncs que molts cavallers doncs, disputaven terres i poder a cop d'espasa, alguns fins i tot atacaven els seus propis súbdits i que l'Església també per aquí al mig doncs, va intentar controlar aquesta violència amb moviments, per exemple, com el Pau i Treva, i més endavant va també intentar canalitzar tota aquesta energia guerrera, no?, enviant-los a les croades. Això és fins al segle XV, no? Que el segle XV és un món en el qual els cavallers comencen a quedar obsolets, sobretot perquè hi ha uns exèrcits doncs, cada vegada més professionals, amb armes de foc i artilleria, i això els va arraconant. I la gran paradoxa és que just quan els cavallers deixaven de ser els grans guerrers d'Europa és quan la literatura comença a convertir-los en herois. Llavors ens trobem amb Tirant lo Blanc, amb Corial i Güelfa o amb el Quixot, que contribueixen a crear aquesta

0: aniversari de la mort de Mao, aquest llibre ha tornat a reeditat en català a casa nostra. I ens ha semblat doncs, una bona oportunitat per explicar què era exactament aquest llibre roig. El llibre roig de Mao es va publicar per primera vegada el 1964 i no era pròpiament un llibre, sinó que era una recopilació de frases, discursos, escrits de Mao. La idea va ser del seu ministre de Defensa xinès, de Lin Biao, que què va observar? Ell va veure que els soldats no retallaven les frases del seu líder, les que apareixien en els diaris, tot plegat, i les guardaven. I va pensar, doncs, per què no fem un llibre amb tot això? Llavors va idear fer un volum petit amb la coberta vermella i que acabaria convertint-se amb el temps doncs, en una bíblia política. La revolució cultural, doncs, a partir del 1966, s'obligava els ciutadans xinesos a estudiar-lo, a memoritzar-lo, a portar-lo sempre a sobre. No? Hi ha moltes fotos no? que veiem tots els, no? tots els xinesos amb el llibre a la mà. I, de fet, les cites de Mao doncs, apareixen en els discursos, en els judicis, en les escoles, en les fàbriques, absolutament a tot arreu. El culte va arribar a uns extrems molt sorprenents. Hem de tenir en compte que la propaganda oficial atribuïa el pensament de Mao de tot, des d'èxits esportius, curacions de malalties, fins i tot doncs, la supervivència dels camperols davant d'una sequera o de mariners atrapats en una tempesta. Molt màgic, no? Aquesta propaganda li atribuïa uns poders màgics, gairebé. I aquest fenomen, a més, va traspassar les fronteres de la Xina i el llibre roig es va convertir en un símbol dels moviments anticolonials, antiimperialistes, tots els moviments doncs, revolucionaris. Tant els joves del maig de 68, llegint el llibre roig de Mao, però també ho feien els guerrillers llatinoamericans o fins i tot Andy Warhol, no? En un moment determinat, converteix Mao en aquesta icona pop, no? En aquest quadre tan representatiu. A Catalunya el llibre també va circular de manera clandestina durant el franquisme. De fet, la primera traducció es va publicar a Amèrica Llatina, no? Per evitar la censura. Però d'aquelles maneres clandestines també el vam tenir, també va arribar. I ara aquella traducció catalana, que feia molt de temps que estava descatalogada, s'ha recuperat i bé, ens semblava doncs, que era interessant explicar la història de com un petit llibre vermell va poder convertir-se en una arma política, en un objecte de culte i fins i tot en una icona mundial.
1: El llibre vermell de Mao, el destí dels cavallers, la primera festa del llibre i el destí de la reina Margarida són quatre dels articles, dels nombrosos articles que podrem llegir en el número d'octubre de Sapiens. Moltes gràcies encara a Clàudia Pujol, directora de la revista, per aquesta presentació. Ens trobem el mes que ve.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
1: Adeu.
0: Adeu, adeu.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Santa Reyes. Acabem de ser afrancisats, diguem-ho. Acabem de ser afrancisats, diguem-ho. Acabem de ser afrancisats.
1: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El que diem i el que callem.
3: Psicologia de la nostra societat.
4: Per anar bé per casa.
2: Amb Gabriela Rodríguez Fernández i Paula Escudero.
5: Soc la Gabriela Rodríguez Fernández, soc psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i treballo bàsicament amb adults, tot i que en alguna etapa de la meva vida també he treballat amb adolescents, i els àmbits que més m'interessen, a part de la psicoteràpia de persones, són els àmbits de la psicologia ambiental i, evidentment, també tota la part artística, i això cau molt bé perquè estem a Ceret, que és una ciutat d'art.
6: Capítol 34. L'escriptura.
7: Des de petita sempre he escrit molt. Escric per organitzar-me, per assentar tot el que tinc al cap, com si això em permetés desaccelerar una mica els meus pensaments. Avui amb la Gabriela parlarem de l'escriptura, dels seus beneficis, però també dels seus límits. Gabriela, bon dia.
8: Hola, Paula, bon dia.
7: Gabriela, primer de tot, ens pots definir què és l'escriptura narrativa, la creativa, l'escriptura lliure?
8: L'escriptura narrativa és aquella que fem servir quan volem explicar alguna cosa, quan tenim una història per contar. I normalment això té una gran part d'autobiogràfic o com a mínim d'autorreferencial. Això vol dir que com a mínim parlem d'alguna cosa que nosaltres hem viscut. Com deies tu ara fa un moment, alguna cosa que hem d'organitzar o que hem de reorganitzar per tenir-la més clara, no? I doncs aquí construïm una narració quan tenim aquesta necessitat. L'autobiografia també és narrativa en algun sentit i també reorganitza. Però quan parlem estrictament d'escriptura creativa, incloem aquí també la ficció, la pura ficció. Doncs tot això que ens surt quan veiem alguna escena de la vida quotidiana o llegint alguna altra cosa, comencem a crear alguna cosa de zero, no? Ara bé, aquesta il·lusió que ens fem de que tot és de zero, aquí ja podríem començar la discussió, no? Jo crec que en el fons, sempre que narrem, fins i tot quan estem narrant alguna cosa que pensem que és ficció, posem una mica de la nostra pròpia experiència.
7: I l'escriptura lliure?
8: L'escriptura lliure és una tècnica que a vegades posem al servei ja no tant de la reordenació d'un relat, sinó de la possibilitat d'alliberar la paraula. Quan fem narrativa o quan fem creativa, des de l'inici hi ha un intent d'ordenació, o sigui, hi ha un intent de que hi hagi una certa cronologia, de que hi hagi una coherència entre els personatges, que hi hagi una introducció, un nus i un desenllaç. Quan, en canvi, fem escriptura lliure, el que fem és directament buidar tot això que ens passa per al cap. I doncs aquí no hi ha regles, ni regles semàntiques, ni regles ortogràfiques, evidentment, ni regles de cap mena, no? I fins i tot no hi ha ni la regla de la coherència, que està, en canvi, present en les altres dues.
7: I de manera molt general, Gabriela, quins són els beneficis de l'escriptura?
8: Jo diria que el gran benefici de l'escriptura és la possibilitat de veure a l'exterior alguna cosa que nosaltres tenim a l'interior, o sigui, la possibilitat d'exterioritzar alguna cosa en un context d'absoluta seguretat, no? Perquè quan escrivim, en principi, diguem que és un acte escriure, és un acte solitari, no? És un acte que fem nosaltres amb el nostre ordinador. Avui dia, malauradament, tots fem servir l'ordinador i jo sóc una més d'aquests tots, però abans era amb un boli o amb un llapis i una fulla, no? I doncs aquí hi havia, quan l'escriptura era una escriptura manual en aquest sentit, també hi havia alguna part de tacte que es feia servir, no? Alguna part de sensació sensorial molt més directa. Doncs, en qualsevol d'aquests casos, quan nosaltres escrivim, escrivim sols, en principi, i quan acabem podem mirar el que hem escrit. I doncs això ja és una primera ordenació, no? Quan es produeix aquesta distància entre això que teníem a dintre i que ara està fora. I a partir d'aquí, a vegades, podem començar una reordenació del relat. Doncs, fins i tot quan fem escriptura lliure com a tècnica de psicologia, fins i tot en aquest cas, ja amb l'exteriorització, hi ha implícita una certa ordenació, tot i que no sigui conscient.
7: Gabriel, et volia preguntar si hi ha un tipus d'escriptura més adequat a una situació donada. És a dir, per exemple, per calmar l'estrès, quin tipus d'escriptura funcionaria millor? Podríem dir potser l'escriptura lliure o l'escriptura narrativa. En cas de depressió, és que hi ha com un mètode que digui quina escriptura és més bona per quin tipus de malestar?
8: No, no hi ha una taula d'aquestes que digui per això, això, per això, això i per això, això, no? Perquè pots tenir una persona, per exemple, depressiva, que està en una situació de depressió, i quan parlo d'una situació de depressió parlo d'una malaltia, no estic parlant només d'un estat d'ànim passatger, sinó que estic parlant d'un patiment, no? A la qual l'escriptura lliure, per exemple, no li vagi bé, perquè dintre d'aquesta sensació de tristor, de depressió, d'estar cap a dintre, si exterioritza i exterioritza d'una manera desordenada, això la farà sentir encara més impotent, no? Per exemple. I en canvi un altre, que el que li passa és que té moltes coses al cap i que no sap com fer-ho i que doncs, té aquesta, el que li molesta és aquesta sensació de desordre, potser a aquesta persona li anirà bé un exercici d'escriptura lliure. Doncs depèn molt de la persona, no podem fer aquí categories, ens equivocaríem i de manera molt clara, no? Ens equivocaríem gros.
7: Tu, Gabriela, amb els teus pacients o pacientes, fas servir aquesta eina que és l'escriptura?
8: Sí i no. No, perquè jo no els hi faig. Jo, en tot cas, puc suggerir-los l'escriptura com a eina en un determinat moment i puc fins i tot dir-los per què no escriure sobre això, no? Sobre una cosa específica que s'ha parlat normalment en sessió. I l'escriptura també és una eina de comunicació i doncs el que també faig a vegades és dir-los, val, això que et costa tant dir-li a aquesta persona, per què no començar per escriure-li, per exemple, una carta, tot i que no l'enviïs, aquesta carta. Però ja només l'exercici d'intentar posar en paraules això que no estàs podent fonar, que no estàs podent passar-lo per la paraula parlada, no? Per la veu, diguem, doncs a vegades això també és útil. Per tant, sí, faig servir les eines de l'escriptura, però no ho faig com a indicació tan directa, diguem. No sóc mai tan directiva.
7: I com fer per motivar algú a escriure coses que té al cap o coses que pensem que li anirien bé si aquesta persona no ha estat acostumada a escriure? Com ho fas tu, per exemple, per intentar ajudar-los a llançar-se en aquest procés?
8: Jo crec que la primera cosa que hem de tenir present és que el llenguatge escrit no és l'únic llenguatge, que hi ha altres llenguatges. I que a vegades quan hi ha una dificultat amb l'escriptura, que pot venir donada per moltes coses, des d'una dislèxia, passant per un cert bloqueig en l'escriptura. Pensem, per exemple, la gent gran que ha tingut poca escolarització, que ha tingut poca escolarització en català, que el català és la seva llengua, però que és una llengua sobretot parlada, no? I que per tant aquí tenen com un sort de vergonya a vegades, no? D'intentar escriure. Però també pensem en casos de gent que en canvi la seva dificultat ve donada perquè sent que no té prou de qualitat en la seva escriptura. Doncs a vegades el que jo faig és fer servir imatges i doncs intentar que facin la composició d'un relat, la composició d'una narració, amb imatges, i poden ser, i amb això podem fer un collage, amb això podem fer, per exemple, una col·lecció de fotografies, amb això podem fer dibuixos, no? Per què no? I aquests són també llenguatges. La qüestió és després com d'aquí podem passar a la paraula parlada i de la paraula parlada, potser a vegades, a la paraula escrita.
7: Penso en les meves filles, que és veritat que m'agradaria que poguessin tenir com a mínim aquesta eina al seu abast, és a dir, de, si un dia tenen masses coses al cap, de poder-ho escriure o poder fer-ho servir per al seu benestar més tard. Com ho puc fer per inculcar-los això?
8: Jo et diré sobre això el que et dic gairebé sempre. La primera cosa és que et vegin escriure. I aquí sí que potser et diré una cosa que et sobtarà, i és que no et vegin escriure només a l'ordinador o només al telèfon, o només a la tablet, sinó que et vegin escriure a mà, en una llibreta, no? I que tu, quan puguis, els hi expliquis quin és el sentit per tu, no? Aquesta és la primera cosa, o sigui, l'exemple. Quan les criatures són petites, la primera cosa és l'exemple. Després, si vols, pots fer un exercici una mica més, per anar-hi una mica més enllà, i doncs aquí jo el que et diria és que amb les criatures funciona molt bé fer-ho com un lloc, com un joc. I doncs, per exemple, crear un relat juntes i que en aquest relat pugui haver-hi una alternança de paraula escrita i paraula dibuixada. Per exemple, no? Imaginem una frase que fos el sol ha sortit aquest matí, no? I doncs potser ell va escrit, el sol va dibuixat, sortit va escrit i aquest matí potser també podria anar dibuixat, no? No sé, hi havia un rellotge, per exemple, amb una hora matinal. I doncs això les apropa perquè no els hi fa sentir la dificultat, diguem, de l'escriptura, però, en canvi, les posa en situació d'estar creant un relat. I doncs em sembla que aquest podria ser un bon estímul.
7: L'escriptura, si no parla de nosaltres mateixos, és a dir que, Com ho dèiem abans, ens pensem que és una cosa creativa completament, o sigui que és una ficció, per molt que, com bé ho deies, les ficcions sempre venen de coses que hem sentit o vist o coses que ens han inspirat. Això també ens pot ajudar a resoldre problemes personals?
8: Clar, perquè en la mesura en la qual quan tu exterioritzes una cosa que tens a dintre, tot i que sigui per la via de posar-li un altre nom al protagonista de la història, o tot i que sigui fins i tot per fer-la sortir del gènere humà, no? O sigui, potser la pots posar en un animal o la pots posar en un arbre. En tot cas, sempre estaràs fent un exercici més o menys conscient de projecció del que et passa. I en aquest exercici de projecció podràs estar mirant des d'un altre punt de vista aquesta cosa que t'ha passat. Imagina't, per exemple, que has tingut un conflicte amb algú, no? I que ficciones una història a partir d'aquest conflicte. Clar, si ficciones bé, no només hauràs de posar les frases que has dit tu i les frases que t'ha respost l'altre. Si ficciones bé, hauràs d'explicar per què l'altre et diu aquesta frase. O sigui, hauràs de fer-te càrrec de que al darrere d'aquesta frase que t'ha dit, que potser és una frase molt desafortunada o una frase molt tonta o el que sigui, però has d'explicar què és el que li passava a aquesta persona. Has de dir quin era el sentiment, la seva emoció. Perquè si no, el teu personatge quedarà buit. No tindrà sentit. La teva història de ficció no s'aguantarà. I doncs, quan fas aquest esforç de posar-li emoció i sentiment i, per què no, alguna raó a l'altra, doncs aquí estàs, d'alguna manera, fent un exercici d'empatia indirecta.
7: I abans ho deies, en un cas de depressió, a vegades, on tenim pensaments molt negatius, escriure podria ser contraproduent, fins i tot. Hi ha d'altres situacions on escriure podria ser contraproduent? Com fer-ho perquè realment la nostra escriptura sigui benèfica per nosaltres mateixos? O sigui, no caure en una trampa o estar en bucle escrivint els nostres pensaments sense resoldre'ls o...
8: Sí, moltes preguntes en una, no? Jo m'agafo de la que em sembla més important, que és tenir present que totes les coses que fem
5: absolutament totes, tenen algun risc. I l'escriptura no està fora d'aquestes totes, no? Té també un cert risc. El que passa és que l'alternativa per una persona que té el cap molt ple de coses i aquestes coses són negatives, és deixar-les en aquest cap. O sigui, no és que o les escriu o me les oblido. Si estan en el meu cap, estan, i fer-les sortir fora ja és un pas en si mateix. Per tant, em sembla molt important que això pugui fer-se. El que passa és que si la situació és una situació tan clara com aquesta que dius tu, no és només l'escriptura el que salvarà aquesta persona, no? Aquesta persona necessita un altre tipus d'ajuda. Un altre tipus d'ajuda que de vegades arriba justament quan has fet l'escriptura. Perquè hi ha una altra cosa, de la mateixa manera en la qual jo et deia abans, Paola, que fins i tot quan fem la ficció que pensem que està enormement allunyada de nosaltres, sempre hi ha alguna cosa de nosaltres que posem en el text. També és veritat que sempre que escrivim tenim una consciència més o menys borrosa de que algú podria llegir. I doncs, d'alguna manera, escriure també és un crit a l'ajuda. És també una manera de cridar-li a algú que no sabem qui és, que vingui a ajudar-nos. Per tant, jo el que diria és, si alguna persona que tenim a prop fa aquest exercici d'escriure i nosaltres, de manera casual, perquè no estic aquí recomanant ficar-se en les coses dels altres, però de manera casual nosaltres trobem alguna cosa escrita per l'altre, doncs no estaria malament que poguéssim preguntar què és això, què és el que et passa, per què has escrit això, mira, m'he trobat això. Perquè és potser iniciar un camí perquè aquesta persona pugui sortir d'aquest lloc tan fosc del qual tu em parlaves.
7: Per algú a qui li costa molt expressar el que sent i fins i tot que li costa assumir-ho, penso, escriure pot ajudar? És a dir, si una persona té malestar però no forçosament n'és conscient, escriure el pot ajudar o pot arribar a alliberar-se d'aquestes coses escrivint aquesta persona sola amb la seva llibreta o amb el seu ordinador?
5: Jo crec que aquesta persona el que podria ajudar-la és escriure justament una història en tercera persona. No centrant-se necessàriament en si mateix o en ella mateixa, sinó situant-se en la pell d'un altre, d'un tercer. I doncs és fent la narració de la història d'aquest tercer que segurament s'adonarà que hi ha coses que li ressonen, que hi ha coses que són pròpies. I a partir d'aquí potser podrà començar a fer una petita reordenació de la seva pròpia narració, de la narració que nosaltres en fem a nosaltres mateixos. Nosaltres som història, i no només som història en el sentit de la història mag gran, amb majúscules, sinó que també som la història que nosaltres ens expliquem a nosaltres mateixos sobre nosaltres mateixos. Quan feia alguns capítols parlàvem de la identitat, doncs la identitat també es construeix a partir de les històries que nosaltres ens expliquem a nosaltres sobre nosaltres. I doncs sempre l'escriptura, tot i que sigui en tercera persona, té aquesta potencialitat com a mínim de reordenació de la història pròpia, de la narració pròpia.
7: Penses, Gabriela, que escriure de manera terapèutica pot millorar de manera positiva la vida d'una persona?
5: L'escriptura pot ser una eina terapèutica i aquí, diguem, hauríem de distingir una situació individual, d'iniciativa individual de posar-se a escriure perquè crec que això em farà bé o perquè sento que això em farà bé, no? Com deies tu abans, per ordenar-me, per estar més tranquil·la, per descarregar-me de coses que tinc que porto a sobre, etc, etc. De la situació en la qual l'escriptura és terapèutica perquè té un acompanyament terapèutic. O sigui, perquè hi ha algú que fa aquest acompanyament terapèutic i que ajuda no només indicant temes possibles, sinó també construint juntament amb la persona que escriu un procés d'escriptura. que en si mateix és un procés terapèutic.
7: Gabriela, una última pregunta. Què recomanaries tu a algú que vol començar a escriure de manera terapèutica i que ho faci en un primer temps sense acompanyament?
5: Jo diria que faci aquesta escriptura en tercera persona, que es creï un personatge i que comenci a escriure, sense més. Sense posar-se un objectiu de quantitat de pàgines, sense pensar massa en regles editorials ni coses d'aquestes. És comprar-se una llibreta, agafar un boli o un llapis i començar a escriure.
7: Gabriela, moltes gràcies.
5: De res, Paola. Fins la propera.

0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: No, així no!
2: Divuitena trobada dels casals catalans d'Europa.
3: Luxemburg, del 25 al 27 de setembre de 2026. Parlem amb Erika Casajuana, vocal del Consell de la Catalunya Exterior. Erika, tu és del Consell de la Catalunya Exteriors. Què és aquesta entitat?
4: És una entitat que assessora el govern de la Generalitat de Catalunya en temes de política exterior. I venim de tot el món. A Europa tenim tres representants democràticament elegits pels catalans de l'exterior i ens trobem regularment en forma de comissions online, òbviament, i un cop l'any baixem a Barcelona per reunir-nos amb el govern i fer-los partícips de les nostres conclusions i de les nostres propostes.
3: Tu vius a Brussel·les, és un lloc neuràlgic per la llengua, per Catalunya, per fer una mica de lobbying, jo diria, d'entrada?
4: I tant, evidentment. I de fer d'ambaixadors de Catalunya, perquè malauradament Catalunya ha desaparegut de Brussel·les, ja no se'n parla, i s'ha de recordar doncs, que sí, que encara tenim un president a l'exili, que tenim l'oficialitat del català pendent, que no s'ha rebutjat mai cap llengua perquè fos oficial. El que fan amb el català és que no la voten. Però és una batalla que hem de fer i tots els catalans que vivim allà formem part d'aquest esforç.
3: La Catalunya Exterior és una força?
4: I tant, i tant. Som, com deia, els ambaixadors de la cultura catalana. Som gent que allà on som, per molts dels que coneixerem, som la primera o l'única experiència que tindran de contacte amb Catalunya. I jo, no tots els catalans ho veuen igualment, però jo sempre que em diuen «Ah, ets de Barcelona, espanyola», jo sóc catalana. I quan em parlen en castellà, jo dic «català». Moltes gràcies, bon dia. Som l'avançada, la primera cara de Catalunya que molta gent veu a l'exterior.
3: A Bèlgica, que és un estat plurinacional, ho veuen clar?
4: Ho veuen claríssim. Recordes l'1 d'octubre del 2017, un dels primers ministres que es va queixar de la violència policial va ser el primer ministre de Bèlgica, que és un valor, Charles Michel, que després va ser president del Consell. A Bèlgica ho entenen i ho veuen claríssim. I, de fet, cap de les euroordres a Bèlgica han prosperat. Bèlgica no ha extradit mai ni els exiliats polítics ni amb el tònic. Això dels drets humans ho tenen claríssim.
3: Erika, tu que estàs a Bèlgica, tens contactes amb el president Puigdemont?
4: Evidentment, sí, perquè a més ja, a part de ser catalans i formar part de la comunitat catalana, jo estic en el mateix espai polític i sóc de l'ANC i sóc del Consell de la República, per tant, sí, el veig regularment i entre tots li donem les gràcies cada vegada que el veiem, perquè 9 o 10 anys d'exili és un sacrifici immens i esperem que acabi ben aviat.
3: Justament. Es veu una esperança aquests últims dies que hi ha notícies?
4: Sí, perquè l'estratègia de la justícia espanyola, que és un cop, és una rebel·lió oberta, que ara a una llei orgànica aprovada pel Parlament i abans interpretacions aberrants del dret amb l'única intenció de reprimir i de subjugar i de fer oblidar el procés, tot això no funciona. Tu no resoldràs mai problemes polítics via la justícia i encara menys via la justícia penal. van fer les prejudicials a Europa pensant que guanyarien temps, és veritat, han guanyat 2 anys, però després el preu encara ha estat més alt, perquè ara els tribunals espanyols estan en desobediència d'una sentència europea. Pensem en com ha girat la truita. Van començar amb la repressió dient que defensaven l'ordre constitucional i que els nostres polítics, els nostres líders eren rebels i sediciosos i el que tu vulguis, i al final del camí nosaltres ens mantenim ferms i els que estan en desobediència de les sentències europees són ells. I crec que el Suprem ja ha vist que han arribat al cap del carrer i que ja no tenen més armes a la màniga per resistir-se a una amnistia que és inevitable.
3: Erika, moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
5: 18a trobada de Casals Catalans d'Europa.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps.
4: Avui som el dilluns 12 d'octubre. Bon dia. Un temps variable amb encara unes temperatures per sobre de les normals, 4 o 5 graus per sobre de les normals, amb màximes aquesta tarda de 25 a Perpinyà, 24 a Ceret, 23 a Prada, 18 a Oceja i 16 graus del banc de Formiguera. El temps variable amb un domini del sol ens acompanyarà, sens dubte, almenys fins aquest dissabte i, malauradament, doncs, encara esperem aquestes pluges tan necessàries. De moment, demà dimarts, 13 d'octubre, amb les temperatures mínimes a la matinada aniran dels 8 graus al Capcir fins als 16 graus a la plana del Rosselló i a la tarda, amb, sens dubte, més sol que avui, fins i tot, doncs, de 25 graus a prop de la costa fins a 16 graus al Capcir, encara 4 o 5 graus per sobre de les normals. Dimecres fins i tot podrien guanyar un o dos graus abans de començar a baixar pel que fa a les màximes, potser lleugerament a partir de dijous, però encara per sobre de les normals.
5: Ràdio Arrels, el volum 88.2.
6: Cada dia Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
7: Ràdio Arrels, 100% en català. La cançó

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La intel·ligència artificial pas a pas. Amb Miquel Rodríguez. L'agenda de Catalunya Nord serà una nova agenda en línia que recollirà els esdeveniments i les activitats que s'organitzen a Catalunya Nord i que podrà consultar i utilitzar tothom. L'està posant en marxa l'Associació Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí. Per fer aquesta feina més àgil i facilitar-ne l'actualització, s'utilitzaran eines d'intel·ligència artificial. En Miquel Rodríguez, de Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí, ens explica com funciona la intel·ligència artificial i com s'aplicarà concretament a aquesta agenda. La setmana passada vam veure que una intel·ligència artificial pot parlar de la realitat sense haver-la experimentada mai i que per això pot donar per bona una informació simplement perquè sembla probable. També vam entendre per què la verificació humana continua sent imprescindible. Avui obrirem la caixa, intentarem entendre què passa realment a dins d'aquestes màquines i per què ni els seus creadors ho poden explicar del tot. Miquel, havíem dit que obriríem la caixa, però explica'ns una cosa, si aquestes màquines les han fetes els humans, com pot ser que els creadors no hi puguin mirar a dintre?
3: Bon dia, Paula. Sí, aviam, ja ens direu si hem exagerat al final de l'episodi, perquè és clàssic que poden espiar tot el que vulguin, però el que passa és que el que hi troben, quan llegeixen les adreces dels calaixos del magatzem, és una informació que se deixa pas llegir. És a dir, que poden consultar la manera de procedir dels robots, però quan accedeixen als càlculs que són fets les màquines, no entenen res més que el sistema intern que han creat ells i que fa referència, com hem dit fins aquí, a un entrenament que han fet els robots mateixos, no? Llavors el problema comença un pas més enllà.
2: I un programa d'ordinador normal, aquell sí que es pot llegir?
3: És molt diferent, sí, perquè un programa de tota la vida és com una recepta. Algú n'ha escrit cada pas, un per un, si passa això, fes això. I tot el que fa aquest programa, algú ho ha decidit per d'avançat i ho ha escrit i queda doncs llegible i a la vista de tothom. Sí que és un llenguatge un xic difícil de comprendre, cal saber de programació, més una recepta escrita en una llengua que els humans entenen. Si un dia falla, el tècnic pot resseguir la recepta, seguir les línies de codi i trobar la línia equivocada per corregir-la. És feina, més se pot fer.
2: I la teva, doncs, què hi troben quan obren un calaix?
3: En el cas dels robots, no hi ha ningú que endreci els calaixos a mà. És el model de llenguatge ell mateix que va endreçant aquest magatzem ple de calaixos amb totes les paraules i coneixements que podem recuperar, jugant mesos al joc d'endevinar paraules retoc a retoc. El joc d'endevinar paraules, doncs, és intentar descobrir quina paraula ve després de avui al dematí me son llevat i me son pres un cafè amb llet, no? Per exemple. Doncs els robots van fent proves d'endevinar la paraula següent i això ho fan milers de milions de vegades, i quan empresa els constructors obren un calaix per espiar el que hi ha dins, no hi troben ni etiquetes ni frases, sinó simplement números. Aviam, imagineu un conjunt d'engranatges quasi bé infinit, no? Cada rodeta girada un pèl cap aquí o un pèl cap allà, gira la resta de rodetes, i la màquina sencera és fora que això, la posició de totes les rodetes alhora. Una rodeta en particular no vol dir res tota sola. El que la màquina sap, entre cometes, és escampat entre milions de rodetes a la vegada, barrejada d'una manera que cap ull humà pot desfer. Llavors podem espiar dins del magatzem d'aquests models de llenguatge. L'inventari és escrit en una llengua que parlem pas als humans. I en aquest aspecte, i fora que en aquest, s'assembla més a un cervell humà que a una màquina, perquè, o un cervell d'un animal també, el rellotge el desmunteu i cada peça té la seva funció, no? En canvi, un cervell el podeu mirar cèl·lula per cèl·lula i no hi llegireu pas cap record. Llavors, en aquell punt, s'assembla més a un cervell que a un rellotge. Compte, que vol pas dir que sigui el mateix. És una manera, doncs, el que intentem fer amb aquest programa, d'explicar les coses de manera entenedora, però no cerqueu ni consciència, ni voluntat, ni ganes en els models de llenguatge. Ben segur.
2: Així que els models de llenguatge són una caixa negra i no hi ha res a fer?
3: Sí, és una batalla perduda. Hi ha investigadors que treballen justament a fer llegible aquesta llengua i han après a trobar racons del magatzem que s'encenen quan se parla d'una cosa concreta i a seguir-ne el fil. M'he llegit tres racons del magatzem, és pas llegir un mapa. I aquestes màquines creixen més de pressa que les eines per llegir-les. O sigui que avui per avui sabem pas exactament per què la màquina ha respost tal cosa i no una altra. I a més els models no són determinístics, així que podem fer la mateixa pregunta i obtenir dues respostes diferents.
2: I a l'agenda, quan la màquina s'equivoca, què hi feu?
3: Se pot equivocar. De fet, és una cosa que amb la quina hem de comptar. Si treu una data equivocada, és que no podrem saber on ha fallat. No hi ha cap peça a assenyalar, hi ha cap línia de la recepta a corregir, no hi ha manera de saber d'on ve l'error. Doncs a l'agenda els controls són externs, no? És la persona que revisa, que farà la verificació del contingut, que ja us hem dit en altres episodis que aquests mecanismes redueixen l'error, me l'eliminen pas.
2: I doncs, què ens porteu la setmana que ve?
3: Doncs, tanquem aquest primer bloc amb la pregunta grossa. Avui s'hem obert la porta del magatzem i hem trepat una llengua que ningú parla pas. Això que implica per una comunitat, per una societat, de fer servir cada dia eines que fan feina que no entenem, no? Per informar-nos, per escriure, per decidir. Pensi que és una qüestió que hem d'anar païnt. Que tingueu molt bona setmana.
2: Miquel Rodríguez, gràcies i ens retrobem la setmana que ve a Ràdio Arrels. Adéu.
3: Adéu.
4: Ràdio Arrels, Alenyà 95.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Radio Arrels, a Forques 95.

0: Rayo Arels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels i aquests dies presentarem el grup de l'Alt Penedès It's Your Enemy. Oriol i Edu, bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
2: Vosaltres sou el guitarrista i el cantant d'aquest grup i aquesta setmana ens parlareu del vostre últim disc que es diu Desobediència Civil. Primer de tot, us demanaré de presentar a cada un dels altres membres del grup.
4: Vale, sí, doncs a la bateria, que avui no ha pogut estar aquí, es diu Pere, porta molts anys tocant la bateria amb altres grups, com per exemple KFA i entre altres. I després tenim el Miquel, el baixista, que també té un llarg recorregut amb bandes, com per exemple Revolta 21.
2: I vosaltres dos us podeu presentar l'un a l'altre?
3: Sí, mira, l'Edu és un fitxatge que vam fer aquí al poble. És una persona amb un gran amor per la música, molt vinculat amb la música en molts sectors, però abans d'unir-se i lliurement no havia cantat mai. Ha sigut un descobriment explosiu del Penedès. I és la sang jove del grup i tota energia. A dalt de l'escenari, a baix i tot arreu.
4: I, bueno, i a la guitarra, doncs això, tenim l'Oriol, un artistazo, una persona molt creativa, potser podríem dir el més creatiu de tots dintre del grup. I això va ser també, jo com que no havia estat mai en cap banda, doncs no coneixia ningú a part del Miquel perquè havia escoltat Revolta 21. Però de veritat que un dels guitarres més polifacètics i amb més visió artística que he escoltat mai. Amb unes idees, amb una biblioteca musical superàmplia, que és fascinant, i d'això sorgeix aquest grup de moltes branques musicals diferents que s'han ajuntat per poder expressar un sentiment que em sembla que és propi de molta gent avui en dia.
2: Gràcies per aquestes presentacions. El grup es diu It's Your Enemy. Per què haver triat aquest nom i per què en anglès?
4: Bona pregunta. It's Your Enemy, bueno, sorgeix a base d'una votació democràcia, entre altres. Suposo perquè, al cap i a fi, l'anglès és un llenguatge internacional i va sorgir una miqueta així. A més, jo tinc familiars anglesos, el meu pare és anglès, tot i que el nom anglès no el vaig proposar jo, sinó el Perilla, el Pere, la bateria, i al final vam decidir que realment era un nom que ens esqueia molt bé perquè com a grup tenim moltes ganes de menjar-nos el nostre enemic.
2: I qui és el vostre enemic?
4: Qui és el nostre enemic? Doncs el de molta gent, el mateix de molta gent, el d'un sistema i un estat que t'atrapa i t'esclavitza amb una falsa democràcia i et posa aquests bitllets tan golosos i tan macos que l'únic que fan és fer-te seguir una roda impulsiva que no porta enlloc, més que el caos i les diferències socials que tenim avui en dia, on els rics cada vegada són més rics i els pobres cada vegada són més pobres.
2: Doncs començarem parlant avui de la cançó que dona el nom al disc, que es diu Desobediència Civil. Comenceu dient, és l'únic que ens queda parlant d'aquesta desobediència. Què significa per vosaltres aquesta desobediència civil i per què és l'únic que us queda?
3: Home, nosaltres som gent bastant polititzada, amb experiència amb moltes entitats i moviments polítics, etc. Diguéssim que a nivell personal i a nivell col·lectiu hem estat durant molt de temps vinculats intentant canviar coses i ho seguim estant i no abandonem, ni pensem abandonar ni abandonarem. Però sí que és cert que arriba un moment en què la democràcia, i només cal remetre's als últims anys a tot el que ha passat a Catalunya, per exemple, on la democràcia no dona sortida a les necessitats i a les voluntats i el que està reclamant el poble, no? I des de dalt, des de les elites, com ha passat sempre durant moltes vegades i ens en podem anar fins i tot a la transició, es tanca el tema, es passa carpeta i es mira cap a una altra banda totalment, com si no hagués passat res, i de la manera més absolutament al·lucinant que ningú no s'hagués pogut pensar que passés. Per això, a vegades, l'únic que queda és la desobediència civil, que al final la desobediència civil és una part del moviment no violent de Gandhi, és una part bàsica del moviment no violent i del que busca, i el que busca és simplement millorar la situació, millorar les eines que representa, que ens haurien de representar, que ens haurien de donar resposta als problemes que tenim, que són tan vàlids per uns com per als altres, i no només dedicar-se a donar sortida a interessos de classes altes amb uns altres objectius, que no pas el benestar de la població.
2: I al final de la cançó acabeu dient per un món molt diferent. Com seria per vosaltres un món diferent?
3: Bé, jo crec que un món diferent podria ser un món on ens baséssim en la fraternitat, en no tirar-nos bombes quan no ens entenem, un món on les cultures i les llengües es poguessin respectar tranquil·lament i es respectessin efectivament. Això no vol dir que no n'hi pugui haver de que tinguin més sortida per N motius. Una cosa no treu l'altra, no? Però diguéssim que hi hauria d'haver un lloc per a cada cosa i cada cosa hauria d'estar al seu lloc. És molt complicat d'aconseguir quan avui en dia els discursos d'odi, els discursos feixistes tornen a circular sense cap mena de vergonya. I el que cal d'entrada és que siguem conscients de que això està passant, els hi plantem cara al discurs. Plantar cara al discurs és ser crític amb el discurs, és discutir, i a partir d'aquí poden venir moltes altres coses. No?
2: Doncs va, què us sembla si escoltem Desobediència Civil de It's Your Enemies?
4: Fantàstic. Fantàstic.

0: Això era Ichurenami, un grup de punk català de l'Alt Penedès. Escolteu-nos demà a la mateixa hora per sentir la continuació de l'entrevista que els hi hem fet.
1: Radio Arels, a Sant Nazari, 95.

negre, això va pujant. Si comportes el ritme, costa una miqueta respirar amb tanta emoció. Negre, quan hi ha química el cor s'alegra, les mans no volen guants,

va pujant. Ja comportes el ritme negre. Una abraçada de les teues és una autèntica passada.

Si hagués nascut dona, hauria fet girar mansament l'antic rotlle de la patata. Mentre els nois jugaven a saltar i parar, s'enfilaven als arbres, penjaven pilotes, s'esbatossaven i pixaven dempeus per les cantonades. Si hagués nascut dona, hauria estudiat fins a quart i amb sort, potser magisteri, submisa, discreta, que mai el veïnat pogués dir-hi una mica.

Si hagués nascut dona, seguim inventant. Després d'anys d'estalvis i festeig, m'hauria casat per l'església, vestit

Si hagués nascut dona parlant amb l'espill, cada dia més bella, cada dia més grassa,

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: A Formiguera, 93.1.
2: Hi ha dies que duren anys, n'hi ha que duren un segon, alguns que mouen el món, i uns altres que es deixen portar

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca,

0: m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
2: Escolteu Radio Arrels.
3: A Prats de Molló i La Presta, 88.2.
4: De vegades, quan et penso em fas confondre. Quan de tant mirar-me no dormies mai. Necessito el teu esguard

like a night bent down in some old

0: et diu Mercè Creixell.
1: Radio Arels, a Salses, 95.

que sona. Si jo fos una broma, viuria com un rei amb un sou pagat per l'estat a Palma de Mallorca. Si jo fos una broma, vendria armes a Israel perquè les guardessin sota de l'alfombra. Si jo fos una broma, diria que som lliures cada dia, com a mínim, una hora. Si jo fos una broma, em tancaria a casa i no sortiria més fins que fos persona. Parlaria a Déu a través del mòbil o amb un sol missatge, confessió a la

0: Ràdio Arrels.
1: A Vallmanya, 95.5.
2: Les amagada en un racó, és normal, com un secret, com un arxiu medieval, l'espasa de cartró.

sentimental, aniràs a comprar el que cal per sopar, sempre igual, sempre igual. No s'ha mogut el que ningú, ben segur, la llibertat és el teu jaç. Saps què fas, el cotxe espera quan te'n vas, a veure el mas, a veure el mas. De tant en tant no saps per què, sents un alè que et fa pensar barbaritats, antiguitats, rebutges de seguit, aquest petit neguit com un mosquit, com un mosquit. Te n'aniràs a fer un glob amb el teu llop, tornant a casa ben torrat.

ben segur, la llibertat és el teu jazz. Saps què fas al cotxe, espera quan te'n vas a veure el mas, a veure el mas. L'has amagada en un racó, ai, és normal, com un secret, com un arxiu medieval.

Aquesta és la història d'un eriçó que vivia a la muntanya. Es deia Bru, l'eriçó Bru. I aquesta és la seva història.

sortia cada matí de casa seva, alegre i de bon humor, a buscar menjar. Sempre trobava alguna cosa, glans, herbes, flors, insectes... Sovint tornava a casa ben content i satisfet del seu dia. Però un bon dia, mentre remenava les fulles del bosc buscant glans, va sentir un soroll darrere uns matolls. Espantat i sense entendre el que estava passant al seu voltant, es va encongir i encongir fins que es va fer una bola. Una bola de punxes, esclar. D'aquesta manera ningú li podia fer mal. Però què seria allò que s'amagava darrere dels matolls? La curiositat el va fer desplegar-se i acostar-s'hi lentament. Quina sorpresa! Un altre eriçó! Quina il·lusió! Pensava en Bro. Ja tinc un amic. Li va agafar moltes ganes d'abraçar-lo, però... com s'abracen dos eriçons? Si es punxerien per tot arreu!

0: es va quedar trist. Havia trobat algú a qui no podia abraçar. El va deixar marxar i es va quedar sol. I encongint-se, es va convertir de nou en una bola de punxes. Estava trist. Aviat va entendre que havia de continuar. No podia oblidar-se d'ell mateix. Havia de continuar buscant menjar. A poc a poc va anar recuperant la seva alegria i va anar recollint aglans i altres fruits que li agradaven molt. S'estirà una estona a jeure entre les arrels d'un arbre que sobresortien de la terra i s'adormí. Quan va obrir els ulls, tenia algú que l'observava. Era un mussol. I es deia Pot. Pot. En un primer moment es va quedar espantat una mica, però no va voler fer-se una bola de nou perquè se'l va mirar i... quins ulls més bonics que tenia! I quina cara més tendra! De sobte, se'n va adonar. En Pot sí que el podia abraçar. En Bru es va posar molt content, molt i molt content. A partir d'aquell moment, en Bru acaricia les plomes d'en Pot i en Pot passeja les ales entre les punxes d'en Bru. I han continuat el camí junts. Mentre en Pot dorm, en Bru aprofita per buscar menjar. I quan en Bru dorm, en Pot l'abraça i el protegeix de la foscor de la nit.
1: Bé, aquesta és la història d'en Bru, d'en Bru i d'en Pot. Els dos viuen a la muntanya i quan es troben canten aquesta cançó.
0: Bé, aquest estribet, no?